0: Més de 92.000 persones han visitat aquest cap de setmana el Saló del Còmic. Un dels plats forts de la darrera jornada ha estat un concurs de K-pop.
1: Ha estat l'edició més internacional del certamen i en ella s'hi ha pogut veure també l'exposició del conflicte a la vinyeta, un projecte dels alumnes d'una escola de dibuix i còmic de Barcelona, que en els propers dies també es podrà consultar al web del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: Doncs tots els detalls els té el Marcos Ferrer.
2: Del conflicte a la vinyeta explica diferents situacions com la Guerra Civil Espanyola i el bombardeig de Barcelona, però també repassa problemes socials com el masclisme i el racisme.
3: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més, agraïdíssims a aquesta col·laboració amb el MNAC. I per nosaltres, com a escola de referència en el còmic dintre de l'àmbit nacional, sembla una oportunitat única. És un moment de comunió en el sentit de que la imatge va més enllà, sovint, de la paraula.
2: És Antoni Vicent, professor de l'Escola de Còmic. Des del centre defensen que el coneixement del passat ajuda a comprendre els conflictes actuals a nivell social i personal.
0: En un parell de minuts seran les 7 del matí i el que fem a aquesta hora és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu avui el programa? Suposo que molta elecció andalusa, no?
4: Eleccions andaluses que destapen el ball dels pressupostos. Ara ja Pedro Sánchez té les mans, té més màniga per poder negociar i fer concessions a Catalunya que no li passin factura electoral. I també parlarem d'això perquè aquesta tarda, com sabeu, Esquerra ha convocat els seus per decidir si avala o no els pressupostos que han estat renegociant amb els socialistes. I intentarem explicar una mica més què és això del tren orbital i escoltarem els usuaris de Rodalies a veure com ho veuen, això d'aquesta nova línia. I també parlarem amb la portaveu d'USTEC per veure si s'han calmat una mica els ànims o no en aquesta revolta educativa, si ja els ha arribat el document que esperaven per aquest dilluns. És d'hora encara, però bueno, d'aquí una estona parlarem amb ells. I a partir de les 10, al racó de pensar amb el Francino i l'Estel Soler, amb ells viatgem al nou univers del Super 3, que ha obert botiga física, un espai,
0: sí,
4: vaja,
0: no?
4: Una experiència immersiva.
0: Exacte.
4: A Barcelona. I abans de tertúlia esportiva amb el Jordi Martí, el Roncero, a veure com veu això del Madrid.
0: Haurem de gaudir d'aquesta nova experiència com a pares del Super 3.
4: Exacte, exacte. Aquest cap de setmana.
0: Exacte. Marina Fernández, que vagi molt
4: Gràcies.
0: Bé el programa. I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
5: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
6: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: És la fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents. Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
3: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez culé, siempre culé.
2: Un cop culer, sempre culer, és el que va dir Lewandowski ahir, que va jugar el seu últim partit al Camp Nou com a jugador del Barça. Un comiat ple d'emocions. Però aquest cap de setmana també ens ha deixat preocupacions, especialment per un tiroteig que hi va haver al barri de Sants de Barcelona amb una persona morta i un altre tiroteig a l'Hospitalet, en aquest cas sense ferits. Ho expliquem, però abans hi ha tres imprescindibles. El primer és el temps. Al llarg del dia s'aniran produint pluges a pràcticament tot el territori, temperatures mínimes més altes i les màximes més baixes. El trànsit, retencions habituals a aquesta hora als accessos de Barcelona i a les rondes. I el transport públic, de moment, no hi ha incidències. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que dissabte a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució. Susana Ruiz.
4: El crim es va cometre a la via pública a 7:45 de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants-Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant, sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts policials. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al districte de Sant Martí. El 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al barri de Sants.
2: Sergi López, bon dia.
5: Bon dia, Gisela.
2: Junts per Barcelona reclama la compareixença urgent de l'alcalde Collboni després d'aquests episodis de violència a la capital catalana.
5: El president del grup municipal de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbí, insta l'alcalde a posar en marxa un paquet de mesures per garantir la seguretat. Dimecres defensarà la proposta en el marc de la Comissió de Presidència i Seguretat del Consistori.
2: El de Sants, però, no és l'únic episodi amb armes de foc que els deixa el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant un tiroteig sense ferits a l'Hospitalet de Llobregat. L'autor és un home de 30 anys que ha estat detingut per la Guàrdia Urbana.
5: Va ser detingut després que intentés fugir en cotxe. Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al barri de Sant Josep de l'Hospitalet. Els serveis d'emergència van rebre l'avís dels veïns que havien sentit trets al carrer. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets i determinar si a banda del detingut hi va participar alguna altra persona. En els darrers dos mesos a l'Hospitalet s'hi han registrat tres tirotejos. En un d'aquests incidents, el març passat, va morir un jove.
2: I una de les previsions destacades d'aquest dilluns és que es preveu que es facin els passos definitius cap a l'aprovació dels pressupostos.
5: Aquest matí el govern presentarà des de Sant Sadurní d'Anoia l'impuls de la línia orbital ferroviària, que és una de les claus d'aquest acord. Consisteix en una xarxa que connectarà amb trens diverses ciutats catalanes sense passar per Barcelona. D'altra banda, el Consell Nacional d'Esquerra decidirà aquesta tarda si dona llum verda al suport als comptes. Un acord que compta amb una altra pota, Esquerra i els socialistes, estan ultimant un acord perquè Catalunya tingui el poder de decisió en el Consorci de la Zona Franca. Fins ara té la majoria el govern espanyol.
2: D'una banda els pressupostos, de l'altra les vagues en l'educació, perquè avui és el torn de Barcelona. Gemma Alegrí.
6: Aquest dilluns són els mestres i els professors de Barcelona i el barcelonès els que estan cridats a la vaga, la quarta de territorialitzada d'aquest mes. Els sindicats convocants, USTEC, professors de secundària, la CGT i l'Intersindical es manifestaran conjuntament a Barcelona a partir de les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia. En els últims dies, USTEC ha demanat a Esquerra i als comuns que condicionin els pressupostos al compliment de les seves demandes. La convocatòria de vagues continuarà aquesta setmana. Dimarts serà el torn de la Maresma i els Vallesos, dimecres de l'etapa educativa de 0 a 3 anys i dijous de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Però és que avui també a Barcelona es presentarà el pla antiracista 2020.

0: 2026-2036 amb l'objectiu de dotar la ciutat de polítiques per lluitar contra el racisme.
1: Les propostes s'exposaran en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de la capital catalana i en el marc del Fòrum Internacional contra el Racisme que se celebra a Barcelona entre avui i demà. Entre els actes principals d'aquest fòrum hi ha precisament la presentació del Pla Antiracista, un nou full de ruta municipal per garantir la igualtat de drets per a totes les persones.
0: I les dones ingressades a l'Hospital Clínic de Barcelona i en un centre d'Alacant com a contactes d'una de les víctimes mortals d'antivirus podran fer la quarantena a casa si tornen a donar negatiu en una tercera PCR, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.
1: La sortida podria ser dissabte 23 de maig, però a partir d'aquest dilluns ja poden rebre visites de familiars després de donar negatiu a la segona prova.
0: Són les 7:26.
2: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar finançament a llarg termini i bones condicions, és clau. L'Institut Català de Finances ho fa possible. Estabanell, companyia del sector energètic i les telecomunicacions, ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies a un préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda pots tenir fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents i la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: Àlex Márquez es va fracturar la clavícula dreta durant un espectacular accident al Gran Premi de Catalunya de Motociclisme. Xavier Seixó.
6: Cursa molt accidentada de MotoGP amb dos banderes vermelles per accidents. El més perillós, el d'Àlex Márquez, que té trencada la clavícula dreta i un trencament lleu d'una vèrtebra. Aquesta passada nit ha estat operat. Victòria a la cursa de Fabio Di Gianantonio per davant de Joan Mir i Fermín Aldeguer. Marco Besecchi continua de líder en el Mundial. 75.000 espectadors a les tribunes del circuit de Montmeló, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, però recordem la baixa de Marc Márquez.
0: I la penúltima jornada de Lliga deixa la salvació matemàtica de l'Espanyol a primera.
1: Sí, gràcies a la seva victòria al camp 2-1 per 1-2. El Girona, en canvi, va perdre el Metropolitano i s'haurà de jugar la salvació a l'última jornada quan rebrà l'Elx a Montilivi. Els dos equips es juguen la salvació. I el Barça rematava la temporada al Camp Nou amb rècord de victòries. En el partit ja no es jugaven res perquè ja era matemàticament campió de Lliga i també hi va haver un emotiu comiat a Robert Lewandowski.
0: I avui què celebrem?
1: Doncs mira, en l'àmbit més personal, el teu aniversari. Moltes felicitats,
0: Gisela.
1: I celebrem també el Dia Internacional dels Museus.

0: protectora, garantista, ponderada i equilibrada.
1: Espot va qualificar de salut democràtica la manifestació convocada dissabte pel Sindicat d'Habitatge i va reconèixer que l'encariment del preu de la vivenda és la principal preocupació dels ciutadans, però davant algunes proclames va voler deixar clar que la llei no protegirà els propietaris que cometin abusos ni tampoc es descongelaran els lloguers de cop.
0: Doncs, la problemàtica de l'habitatge està al centre de les preocupacions de la nostra ciutadania. Segurament doncs, és la qüestió doncs, que més preocupa a la gran majoria dels ciutadans i de les ciutadanes avui en dia i això no ha calgut aquesta manifestació perquè el govern en prengués consciència i és per això doncs, que fa anys que treballem de valent per intentar trobar solucions equilibrades, ponderades, que no pot ser doncs, fil per randa ni les receptes de l'Associació de Propietaris de Béns Immobles ni les receptes del Sindicat de l'Habitatge i això sempre ho he dit, no? I això també n'han de ser conscients, no? L'interès general no és mai 100% els interessos d'un determinat col·lectiu, d'un determinat sector, no?
1: Espot ha defensat que aquesta llei és fruit d'anys de reflexió i des de l'inici de la legislatura ja es va plantejar que després de la pròrroga forçosa dels contractes de lloguer durant 3 anys caldria avançar cap a una desintervenció del mercat. Tot i això, ha remarcat que el govern no ha optat ni per mantenir una intervenció total ni per liberalitzar completament el sector. Doncs bé, el Sindicat d'Habitatge no ha trigat a respondre el cap de govern per la seva reacció davant la manifestació de dissabte. L'entitat ha assegurat que la gran mobilització de fa 2 dies ha deixat un missatge clar sobre el malestar creixent d'una part important de la societat andorrana davant el que diuen l'especulació immobiliària, la precarietat residencial i un model econòmic que expulsa la població treballadora mentre protegeix els interessos d'uns quants. En un comunicat, el sindicat assegura que la futura llei de descongelació dels lloguers impulsada pel govern no és una norma ponderada i equilibrada, com assegura Xavier Espot. En aquest sentit, alerta que la desintervenció progressiva prevista entre el 2027 i el 2030 podria permetre increments dels preus per sobre de l'IPC i provocar que milers de famílies puguin perdre casa seva en un mercat completament tensionat. L'organització ha criticat que Espot negui que la llei permeti una expulsió programada, que estiguin polaritzant la societat o que sigui una exageració, perquè, segons afirmen, el principal neguit de la població és poder continuar vivint a Andorra d'aquí a 2 anys. Finalment, i pel que fa a la manifestació, ha destacat el caràcter transversal de la protesta, demostrant que la crisi de l'habitatge ja no afecta només alguns sectors i adverteix que la mobilització social continuarà si no s'introdueixen garanties reals per a les famílies llogateres a la futura llei. Doncs amb aquesta informació hem arribat a les 8:24 del matí.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Avui l'estat del cel es mostrarà canviant amb xàfecs encara durant la tarda, alguna tronada fins i tot. D'augment ara fa una mica de fred, menys que el cap de setmana, 7 graus en Tornavella, 3 sota 0 a les fonts d'Arinsal. Al migdia, primeres hores de la tarda, passarem amb facilitat dels 15 graus al fons de les valls del centre i sud del país. I aquesta mica de calor, o d'ambient més suau, ajudarà que creixin nuvolades durant la tarda amb xàfecs i tempestes que descarregaran amb intensitat, si bé durant poca estona.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
1: Sempre, sempre al teu costat. I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
5: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa tot el trànsit, és que en trànsit dens, a la Cajal 1, avinguda Salou, anem 2 sentits a la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa principal, la circulació és fluida. I això és tot, de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
6: Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums!
7: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
6: I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
1: Quatre minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions. En l'actualitat, la caiguda de vendes dels carburants es mantindrà fins al juliol. Aquesta és la previsió del sector a partir de les dades sobre les importacions de combustibles de l'abril que es traslladen directament a les estacions de

0: servei. Segons el president de l'Associació d'Importadors, David Porqueras, el govern espanyol mantindrà fins al 30 de juny la gratificació de 30 cèntims per litre, que fa que el preu de la benzina a Andorra sigui igual o més alt, fins i tot, que el d'algunes estacions veïnes. Malgrat que ja li van exposar la problemàtica al ministre de Finances, Ramon Lladós, encara no els han contestat i, per tant, no confien que l'executiu faci cap moviment al respecte.
1: Si es fa una rebaixa fiscal, no s'ajuda en el sector, s'ajuda que el consumidor que va a una benzinera pagarà el carburant més econòmic. No és una ajuda pel sector, que a vegades això es malinterpreta. És el poder adquisitiu de la gent. Els d'aquí, que són els nostres clients, com ciutadans que venen a comprar, i els de baix, que quan venen aquí, doncs també compren, i si veuen que hi ha un preu interessant, compren, i si no, no compren.
0: La Fira del Vermut tanca amb un miler de participants. El Comú d'Ordino fa un balanç molt positiu de la segona edició d'aquest certamen celebrat al llarg de tot el cap de setmana a la Cortinada. I la segona jornada social Amic, dedicada a la lluita contra el càncer, recapta 710 euros que es destinaran a Sanca. La quinzena cursa d'ahir a Carlemany va reunir 3.800 persones. Els guanyadors de la de 5 quilòmetres van ser Nahuel Carabanya en categoria masculina i Jeina del Río en femenina. I en cultura...

0: Àngels Barceló.
1: Fresco, todo me parece muy fresco.
2: ¿Cuál es la oferta más fresca que tienes hoy?
3: La gama de café Lord de 20 cápsulas, con un 30% de descuento en un vale.
2: Descubre las ofertas más frescas en BM. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
1: Todo me parece muy fresco.
2: ¿Qué? ¿Qué?
4: Stop, que què? Tienes dificultades para oír? Escucha.
5: Que volem, però això ja és feina de Deco.
6: Yeah, it's all about scoring goals and this is what we are looking for and it's Deco's job.
7: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
6: Now we have clear how we want to do it. So
5: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós, amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
7: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ell en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant i tenia aquestes paraules després del partit.
8: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol y como te digo, una pena que se vaya porque le echarem mucho de menos nosotros y la afición también.
9: Lewandowski marxa del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides, 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça, també 3 supercopes, una Copa del Rei, Flaqui, amb totes les finals guanyades al Madrid.
10: Al Madrid, sí, sí.
9: Que això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
7: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final. Això.
9: Felicitats perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla òbviament per una qüestió econòmica però també perquè ha vist en altres casos que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
7: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
9: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció, tot i estar a Aràbia, ha passat amb altres casos, com Cristiano Ronaldo, sí. Laporte, molts futbolistes, Cancelo també, que va continuar en Portugal i que el viatge és més curt per a la família, ja sigui des de Barcelona o Polònia a Aràbia, que no pas als Estats Units, on també tenia propostes un Robert Lewandowski que ens va dir el president Joan Laporta al que t'hi jugues, el volia renovar una temporada més, però com has anat explicant, la

0: Volia renovar una temporada més, però, com has anat explicant, la proposta concreta formal no ha arribat. Entenc que, com hem comentat, Flaqui, perquè el Barça també pensa que s'ha de buscar un relleu i que Lewandowski és millor que marxi ja. I el que diuen, no?, que una retirada de temps és una victòria.
1: S'ha donat a entendre per les dues parts que segurament la continuïtat no era el millor. Jo insisteixo que crec que també ha sigut important Lewandowski en aquest sentit de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
0: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no?, però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era, diguem-ne, separar camins i no passar res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial, la temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres, al costat de Lamine i de Rafinha. Va ser una temporada brutal, crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions, però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça, d'haver complert la missió, i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
0: Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, contento.
2: Feliz.
0: Ara parlarem de l'Espanyol. Però abans de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és sí. El quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Clar. Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski.
3: Sí. ¿Quién es eso?
4: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau. És a dir, jo recordo la temporada després de Xavi, que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat. Ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot tenint l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que et diria top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
0: Muy.
3: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante, y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces la palabra profesional. A nivel de top... Yo creo que a nivel de datos está muy arriba, a nivel de estética a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos y sí, también diría que entre los 8 primeros quizás.
0: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això sí. Li dedica la seva del Masterclass.
5: Del Masterclass.
0: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
6: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica en caiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22... Jordi Alba, 34, mig al camp, amb Busquets, 34, Gavi Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havia i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i a l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
0: Lo més important per això de Lewandowski han estat els gols.
6: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des de que va arribar la 22-23

0: Les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte, perquè les seves freqüències encara són molt bones.
1: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
0: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients, és a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etc, etc, però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid i contra l'Atlético de Madrid que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
1: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
0: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva. Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat respectivament a les seves 4 temporades 46 partits, 49 partits, 52 partits i de moment en porta 45. Per un jugador de 34 anys i que se'n anirà pràcticament en 38, és moltíssim.
1: Doncs aquesta és la del Masterclass, homenatge a Robert Lewandowski de l'Àlex. Oi, un moment, Jofre, no pots començar a riure abans del gag del Bermúdez.
2: Llorando ja.
3: La música ja.
4: Li veig la cara, la li veig la cara i ja escolta la veu.
2: Lloración de fuerte.
3: Lloración.
2: Hi, culos. És mi momento de momentación es terminada. Y me voy con sensación de que trabajo es cumplido. Vosotros habéis tratado a mí como uno más de la familia. Y estoy muy contento con Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones muy fuertes, porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITV. Sí. Si marcho ahora estoy de más contentación porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo, no leyendo de fútbol, sino leyendo de la carta. Exacto,
1: leyenda.
2: Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete, y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazo de cabronos. Yo vengo en peor momento posible.
3: Sí.
2: Más agradecimiento falta para mí.
3: Sí, señor.
2: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer, Ana, llorando. Porque tiene,
1: ¿y les nenes?
2: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de digestir, hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillón. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terayuro, me ha dicho Cubarcía.
5: Molt bé el Pau.
1: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
6: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts en una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que juga al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 2021 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
1: 19 partits, 19 victòries a casa, eh? El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica, no havia passat mai a la Lliga.
3: Intractable, no parla molt bé de l'equip.
1: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant, eh? 21 i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, marcar gols de
5: dos
1: falta.
5: Dos seguits, no ho recordàvem, això.
7: I 10 goles en contra, solo, ostres, en casa.
1: Home, és que Joan és mucho Joan, eh?
7: Sí. Joan és mucho Joan.
3: Han fet un salt.
1: Lo dejaste bendecido tú en el fútbol base del Español.
3: Dos.
7: Bueno, se bendecía el solo, eh? Sí, sí.
3: Però han fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
1: El del davanter.
3: Exacte.
0: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi han hagut passos endavant de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig del camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.
1: Aquesta reflexió crida l'atenció, eh? El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
0: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar. Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria super ben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
3: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només en davanter, sinó a venir Mundial pel mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
1: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
8: La festa d'acomiad de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán. Sí. Oh.

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Juste, Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opcional.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu cabdal perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí, és necessari. És necessari que l'equip se construya un equip bueno, no? Se construya un equip con buen liderazgo, buena salida de balón, no?
1: Sí. ¿Y qué más?
3: Y sobre todo liderazgo.
1: Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
3: Como yo. No. Sí, pues si quieres.
1: Venga, dale.
3: Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, el motor.
1: Es más que un buen coche,
3: que,
1: ¿no?
3: Que es más que todavía, es todavía más. Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Hybrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que ahora lo haré en catalán y todo.
4: Ah, ¿qué dius ara?
3: Que tenen unitats en stock, noves en entrega immediata.
1: Això és molt important, lo de l'entrega immediata, perquè clar, depèn d'on vas a comprar un cotxe i tardes 3 mesos.
3: Imagínate que tu querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
4: No, yo lo quiero ya.
1: Si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues como el Cupra, lo mismo, si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a Mendiferemo de Cupra, unitats noves per endur-te a casa con muchas posibilidades, que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulguis. Cupra Litamendi Motor, que és el teu concessionari Cupra, a Balme, San Mallorca, a Barcelona.
1: Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraria per la davantera? Quin jugador compraria per la davantera?
5: A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador perquè tiraria noms que després me tireu en cara i no m'agrada.
2: No, mai ho hem fet això.
5: Vull un perfil baix.
1: Julián, Joao Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
3: Blaovic,
1: que és el que t'agrada tu perquè arriba gratis.
3: Ha estat
2: ofert. Ve vestit del que vol.
5: Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de Joao Pedro. Em sembla un dineral que... No dic que és llançat.
1: No t'enrotllis. Digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut. Sí, no és Blaovic.
2: No,
1: va vestit, que va vestit. De jugador del Villarreal.
5: A mi m'agrada molt.
6: Samu Chicuete?
1: No. Sí,
2: que va. Este era el d'anyo passat.
1: Mikautadze. Que quan si deix la pedrada amb el Bermúdez.
3: Pim!
2: Fan pinça.
5: Un tio ràpid. Un tio molt ràpid. Que té gol.
6: Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
5: Bueno, pero creo que si ve a rebre después hasta arriba al área, ¿no?
6: Sí.
3: Porque la intención ya estoy yo.
6: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
5: Porque no tienes un delante que tú fácil. Es que si
6: bueno, hay... yo no, porque les hace el tercer hombre, hace el apoyo. Lewandowski te lo ha hecho. Cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara. Y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
5: ¿Lewandowski tú haces?
6: Sí, por supuesto, siempre.
5: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
6: Harry Kane, creo que Harry Kane.
1: Harry Kane, bueno, tú, ¿eh?
6: Por supuesto.
5: A ver, sí, podemos dejar Harry Kane. Yo fui a Harry Kane.
6: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
5: ¡Hola!
2: ¡Apa!
6: ¿Qué dices? ¿Alguna vez en esta mesa Harry Kane?
2: No sé.
5: Pero flaqué, pero ¿cómo puedo decir que no? Si voy a decir 50 veces Harry Kane, que es el nuevo
2: suyo. El boy me ha mirado raro.
1: Es que Jofre ahora te po del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, porque, claro, pot quedar un Moisés, Harry Kane, Jofre Mikautadze.
5: Ah, claro. Si podem anar per Harry Kane...
2: Però quan costaria Mikautadze?
5: No sé.
7: Seria el més econòmic.
2: Un valor de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
5: Pues 20, posa'm 20.
7: A veure, a mi em sembla el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
1: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamine, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
5: No,
7: algú sí que pot decidir, no?
5: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamine a curt termini jugarà dins...
7: No.
5: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
7: Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo Lamine encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar... És a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamine pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era aquí Tiqué. Que a mi em sembla brutal. Però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
5: Si et gastes molts diners...
6: Jo crec que l'altra posició, que nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
5: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta, si surt algun, potser encara més, que estaria bé.
3: ¿De qué estás hablando?
5: Però...
3: No me toque la nariz.
5: No, però aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamine amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí Harry Kane és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
1: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que Flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
4: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Anna Palet, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Flaqui.
2: Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
8: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça, enmig de la qual es van recordar en el discurs cap a l'afició.
9: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven. Hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
8: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao, després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip. De moment, Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
2: 28 anys, senyor Griezmann, quan va venir massa, eh? Courtois converteix...
1: Què has volgut dir amb això, Flaqui?
2: Que no era tan jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois converteix en copropietari de l'Extremadura.
8: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a primera federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
8: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa, ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient, Aitana, que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en Setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olympique de Lió. Demà una jugadora de l'Olympique de Lió estarà al que t'hi jugues.
8: I una del Barça, ja t'ho avanço també.
1: Ja l'has tancat també.
8: Hi ha una del Barça també tancada.
1: No pares treballar, Anna Palet. I demà una jugadora del Barça i una del Lió.
8: Sí,
1: la del Barça l'acabes de tancar ara mateix.
8: Sí.
1: Perfecte.
8: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, quin cartell en Setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
10: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la penya amb un gran Ricky Rubio va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del Que t'hi jugues, ho ampliarem, però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a les portes de la jubilació com estàs, a poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac, deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet...
11: Oh. Quina mandra. No, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Però què està passant?
11: No sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir, després de dos anys sense títol, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà marxant a final de temporada, com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
11: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. Capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquest moment, no? Vull dir, clar, és que... No sé, no? M'entens? Vull dir, sembla que la decisió està presa, però, en fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquesta no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i li diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Michael.
1: Bueno. Seria un gir de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
11: Sí. Bueno, és que pensa que el directiu responsable és Siscu Pujol.
1: Perquè Josep Pujol ja està revelat. Sí, relevat.
11: Sí, bueno, revelat i relevat, les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Siscu Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
11: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no, la veu que té, no sé la veu que té, Siscu Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, però sí, la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
8: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
4: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
13: Hola, Marcos.
1: On ens portes?
12: Bueno, a Portugal.
1: Parla de Mourinho.
12: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te vas.
3: Bueno, depèn.
2: Això vol dir que he imitat molt bé Mourinho, perquè ha volat amb Marcos López, ¿eh?
5: Sí.
3: Depèn.
1: Sí, perquè la imitació ha estat del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Todo depende.
3: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
3: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
12: Vale, continuem.
3: Puedes decir quién es Pedro León.
2: No
3: es Maradona. Si ara veia venir i Mas d'Antuona lo van a tratar com si fos Garrincha.
12: ¿Quién es Antomeana?
3: ¿Quién es Antomeana? No sé. No ve la luz del sol cuando estoy ahí.
12: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero según este diario prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de dos temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a bola, dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui son los detalles de la oferta de renovación que el Benfica Correcto. Le ofereix a Mourinho, al diari Abola. Sí. O sigui, allà pressionen per a que Mourinho es quedi.
12: Correcto.
1: Per cert, dimecres, que t'hi jugues especial des de l'hotel Melià Sitges de Sitges.
3: És això.
1: Al costat del port d'Aiguadols. Si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació i si ho preferiu ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi jugues, 606-32-72-11, 606-32-72-11, i ens poseu quanta gent vindreu a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
3: Ai, ai, ai. I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
3: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 606-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, que t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER. El Marcos, entre altres,
2: clar,
1: hi serà.
2: Sí, sí.
3: Va estar? Pues ja li diré coses.
11: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Forniés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Forniés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA. Té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Forniés.
1: Molt gran.
11: Molt gran.
1: El Miqui. Sí, gràcies, Xavi. 12:54.
4: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
14: Arroba que t'hi jugues.
1: Al YouTube del que t'hi jugues, també el de Carrusel i el del diari As, teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del que t'hi jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
15: A Instagram, sí, que tenim sorteig. I és sorteig important, perquè, clar, divendres vam tenir el que t'hi jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
16: I una promesa per acabar, si guanyes la Champions amb el Barça.
17: El que diguin als comentaris. Bona, coses que pugui fer.
15: Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, @quetijugues. La gent ha de fer dos passos, ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
15: Correcte, ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la samarreta dels campions,
15: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça i que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, ja que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamin i el Caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos, @quetijugues
1: a Instagram.
15: A Instagram, i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del que t'hi jugues. 606-32-72-11, què diuen els oients?
3: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
18: Ai, culots, ara és el moment d'estar de con la caña ahí atento para pescar. El delantero del que baja a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqui, hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marc Cucurella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, coses... sí que ho té clar, aquest oient.
3: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaky diu que 28 anys, no sé quantos...
19: Vaig marxar d'un equip com un senyor, com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit, com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan, tan lleig que, bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
2: Sí. Sí, sí.
1: O era el pal cap a tu, Flaqui, d'aquesta oient? Deixo dos minuts per reflexionar. Què t'hi jugues?
20: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
21: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
22: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
23: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
24: Entre sardana i sardana, les audicions que feien a la catedral, ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien mal Flabiol, que ja venia la
25: tensió... El Flabiol,
24: cap al pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
20: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
26: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. La Massana compra el telecabina dels Orriols i l'aparcament adjacent per 6,6 milions d'euros. És una inversió estratègica al poble d'Arinsal, per la parròquia i pel país, ha declarat la cònsul major Eva Sansa després de la sessió del Consell de Comú, que ha avalat el crèdit extraordinari de 3 milions d'euros per finançar la meitat de l'operació i les partides plurianuals d'un 1,2 milions entre l'any 2027 i 2030 que la tancaran. En total, com dèiem, són 6,6 milions d'euros que faran que el Comú ampliï el seu patrimoni i, a més, tanca un litigi entre els propietaris que fa anys que dura. D'aquesta manera, el Giny passarà a ser propietat de la corporació, igual com la parcel·la del costat que es fa servir d'aparcament i que fins ara lloguen amb un cost de 31.000 euros anuals. Si mai hi ha disponibilitat econòmica, diu Sansa, es podria soterrar l'aparcament i, per tant, guanyar un nou equipament públic.
1: I per nosaltres és estratègic, doncs, que pogués adquirir el Comú, vist que, bueno, és d'especial importància tant per l'estació com pel poble d'Arinsal. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ara ja serà el Comú i després, doncs, en un futur, quan hi hagi pulmó econòmic, doncs, s'hi podem fer moltes coses, des d'un aparcament soterrat i ampliar les places, diguem, d'aparcament per l'estació. Inclús es podria fer, doncs, per exemple, doncs, una plaça pública a sobre, però, clar, això ja serà en un futur.
0: L'operació coincideix amb el final de la recompra de les preferents, per tant, no afectarà els comptes a futur. La minoria d'Amseny s'ha abstingut perquè no coneix el detall de les negociacions explicat, però sí avalen la iniciativa. Tampoc han donat suport a l'aportació de 200.000 euros per engegar la societat La Massana Activa. Cal recordar que es va crear l'any passat, però encara no ha tingut cap activitat. Guillem Forner i Laura Bragança demanen el motiu de la xifra, i no un altre, si tampoc hi ha cap projecte previst, i Sants els ha recordat que és la que estava pressupostada. A més, ha comentat que serà aquesta societat qui s'encarregarà de gestionar el futur mirador astronòmic.
2: Doncs, la problema...
3: que al final, com és una entitat 100% pública, no deixa de ser com si fos un traspàs de diners purament de comú a comú. Vull dir que tampoc no té un gran abast ni molt menys. Aleshores, a partir d'aquí, bueno, quan hi hagin les pròximes reunions, doncs ja se us anirà plantejant amb què es faran servir aquests diners, i el més segur, doncs, que en un futur inclús s'hauran de fer traspàs de més diners justament pel tema del mirador astronòmic.
0: Finalment han aprovat el cinquè pla rector del Parc Natural Comunal de les Valls del Coma Pedrosa, que defineix la normativa de protecció, regula els usos i les activitats que s'hi poden fer. Mentrestant, el cap de govern reconeix el malestar social per la crisi de l'habitatge, però defensa la llei de descongelació dels lloguers. La manifestació que el Sindicat de l'Habitatge va organitzar el dissabte en contra de la llei no farà variar els plans de l'executiu. Així ho assegurava el cap de govern quan defensava el text, que està convençut, diu, que protegirà la població. Qualificava, això sí, com a salut democràtica aquest acte i admetia que l'encariment dels preus de l'habitatge és la principal preocupació que tenen els ciutadans. Tot i així, deixa clar que la llei no protegirà els propietaris que cometin els abusos ni es descongelaran immediatament tots els lloguers.
2: Doncs, la problemàtica de l'habitatge està al centre de les preocupacions de la nostra ciutadania. Segurament, doncs, és la qüestió, doncs, que més preocupa a la gran majoria dels ciutadans i de les ciutadanes avui en dia, i això no ha calgut, aquesta manifestació, perquè el govern en prengués consciència. I és per això, doncs, que fa anys que treballem de valent per intentar trobar solucions equilibrades, ponderades.
0: Es pot mantenir que la llei és fruit d'anys de reflexió. Ja des de l'inici del mandat tenien molt clar que després dels anys de congelació calia avançar cap a una desintervenció, diu, del mercat. Doncs el Sindicat de l'Habitatge, per la seva part, assegurava que aquesta manifestació deixava molt clar el malestar creixent d'una part important de la societat. A través d'un comunicat, l'entitat assegura que la llei no serà una norma ponderada ni tampoc equilibrada, sinó que obrirà la porta a aplicar increments dels preus molt per sobre de l'IPC, i això provocarà, diu, que milers de famílies perdin casa seva i hagin de sortir a un mercat que està molt tensionat. D'aquesta manera, critiquen que el cap de govern negués que la llei generi una expulsió programada i li recorden que el principal neguit que té la població és precisament el de continuar vivint a Andorra en els pròxims anys. Finalment, destaquen el caràcter transversal de la protesta que es va produir el dissabte i que va demostrar que la crisi de l'habitatge no afecta només a sectors concrets, sinó que fa referència a tota la població. En aquest punt adverteixen que la mobilització social continuarà si no s'introdueixen garanties reals per les famílies llogateres en aquesta futura llei. Mentrestant, la caiguda de les vendes dels carburants es mantindrà fins al juliol. Aquesta és la previsió del sector a partir de les dades sobre les importacions de combustibles de l'abril que es traslladen directament a les estacions de servei. Segons el president de l'Associació d'Importadors i de Distribuïdors de Carburants, David Porqueres, el govern espanyol mantindrà fins al 30 de juny la gratificació de 30 cèntims per litre, que fa que el preu de la benzina a Andorra sigui igual o més alt fins i tot que el d'algunes estacions veïnes. Malgrat que ja li van exposar la problemàtica al ministre de Finances, Ramon Lladós, encara no els ha contestat. Per tant, no confien que l'executiu faci cap moviment ni tampoc pensen tornar-hi a contactar. Porqueres recorda, això sí, que aplicar mesures que ajudin a rebaixar el preu dels carburants no beneficia exclusivament als distribuïdors, sinó que reverteix a la ciutadania. I alhora és l'Estat que en aquests mesos ha perdut ingressos. Segons les dades d'abril, el govern va recaptar 300.000 euros de menys per l'impost dels carburants.
4: Si es fa una rebaixa fiscal, no s'ajuda en el sector, s'ajuda que el consumidor que va a una benzinera pagarà el carburant més econòmic. No és una ajuda pel sector, que a vegades això es malinterpreta. És el poder adquisitiu de la gent. Els d'aquí, que són els nostres clients, com ciutadans que venen a comprar, i els de baix, que quan venen aquí, doncs també compren, i si veuen que hi ha un preu interessant, compren, i si no, no compren.
0: Per altra banda, la inflació està disparada i en gran part és per aquest motiu, però recorda que si els distribuïdors són els primers a pujar els preus quan augmenten els costos, també són els primers i els únics pràcticament que el tornen a baixar quan la situació s'estabilitza. Ho diu en referència a altres sectors que també aprofiten la vinentesa per incrementar-los, però després mai torna a recuperar el valor original.
4: Som un sector que se'ns critica molt sovint en aquest sentit, perquè se'ns fica el dit a l'ull cada vegada que hi ha increments o cada vegada que hi ha problemàtiques d'aquestes, però som un sector que històricament es pot demostrar que quan puja els costos, pugen els preus de venda, però quan els costos baixen, els preus de venda tornen a baixar. I jo no tinc cap mena de dubte que quan s'acabi aquest conflicte, els preus tornaran a estar al mateix nivell que havien estat abans de la guerra i perdrem aquests 30 o 40 cèntims que ara han pujat sense cap mena de dubte. No sé si la resta de sectors faran el mateix.
0: Porqueres creu que la situació tornarà a la normalitat a l'estiu, però pateix, diu, per la reputació del país. Diu que pot haver quedat en entredit. I la Fira del Vermut d'Ordino ha tancat amb un miler de participants. La corporació fa un balanç molt positiu de la segona edició d'aquest certamen que s'ha celebrat a la Cortinada durant aquest cap de setmana. D'aquesta manera destaquen la bona acollida que han tingut alguns canvis, com ara la nova zona de pícnic, que ha estat un dels espais més ben valorats, així com la rossada popular que es va fer el dissabte i va exaurir els 200 tiquets que hi havia disponibles. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Fins ben entrada la nit, els núvols es mostraran actius en moments de tempesta i pluja que caurà torrencial. Seran xàfecs de curta durada, però intensos, i s'aniran repetint. De manera que al final poden produir-se acumulacions significatives, però en el moment de pluja caurà de manera molt irregular, fins i tot plovent fort a alguns llocs i altres fent sol. Però insistim, al llarg de les pròximes hores, molts núvols, estones de tempesta i pluja intensa, i ambient fresc, fins i tot una mica fred. Les màximes en prou feina s'aproparan als 15 graus, i en els moments de pluja la temperatura serà més baixa.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
7: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui cedirem l'espai a la Marisol Fuentes, que arriba amb una nova entrevista d'En Veu de Dona. Conversarà amb la Laia Sánchez Junco Fité, enginyera de mines, MB en gestió i administració d'empreses i emprenedora, que ha desenvolupat una carrera professional en un entorn masculinitzat i del qual, per cert, n'ha aconseguit ser-ne un referent. Ha treballat per grans multinacionals com Acciona i en diversos camps, des de la mineria fins a la nanotecnologia, i ara participa del negoci familiar de construcció i promoció immobiliària en l'apartat més tècnic. Amb ella tancarem el programa i arribarem fins a les 13:40, quan donarem pas al Carles Rossell i a la Kia Esports. Nosaltres arrenquem.
7: Amb veu de dona. Amb el suport del govern d'Andorra i el patrocini d'Andorra Telecom.

0: Vaig néixer a Madrid el 4 de gener de 1985. La meva mare va tenir una llibreria francesa durant molts anys i és escritora, ha escrit un llibre de medi ambient que us he portat una còpia que espero que us agradi, La Julieta i el silenci del riu. I el meu pare és enginyer industrial i ha sigut empresari tota la seva vida i ara té una companyia d'inversions i segueix treballant, i la meva mare també, amb negocis immobiliaris, així que els dos estan en actiu i això.
1: La teva mare és andorrana?
0: Sí.
1: I què feia a Madrid? Va començar aquesta història? És una història d'amor? Què és el que passa?
0: Això és una història d'amor que, de fet, va sorgir aquí a Andorra, on es van conèixer. I la meva mare, per amor, va conèixer el meu pare i quan es van casar van a viure a Madrid.
1: Mm-hmm. Tinc entès que ets la petita de tres germans
0: sí. I
1: tot homes. No sé si això marca d'alguna manera la teva vida.
0: Sí, totalment. Totalment, perquè amb el meu germà al mitjà em porto 7 anys i amb el meu germà gran 10 anys. Llavors jo, al ser la petita, sempre he volgut fer el que feien ells. Llavors, de tots els esports, quan anàvem a esquiar, ells baixaven per la pista i jo volia anar igual de ràpid que ells. Quan jugant a tennis, amb el meu pare sempre de petita he fet molt esport. Aquí a Andorra hem pujat en bici al Pic Negre, hem fet escalada, Picos d'Europa... I llavors el tenir dos germans grans sempre no hi ha hagut res que s'hagi ficat per al mig de dir no puc fer. Tot els esports m'agrada tot. Al final estic molt lligada als esports a l'aire lliure, a la muntanya, amb l'escalada, amb l'esquí, sobretot aquí a Andorra. Con su boina calada.

0: Otis con su Ocupa y su esquín. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid.
1: Vaig estudiar a Madrid, a la Universitat Politècnica, enginyer de mines.
2: I abans?
1: I abans al Col·legi de Maristes, a Madrid, i vaig fer els estudis allà i la carrera, perquè la meva mare anava a Madrid, pues, ja vaig estudiar i vaig fer la universitat allà també. Mm-hmm.
2: Vas poder mantenir el català?
1: Sí, sempre. Aquí a casa dels meus avis, a Andorra, a Sant Julià, sempre he estat molt lligada a Andorra, sempre s'ha parlat català. Jo de petita sempre he fet molta vida aquí a Andorra. I de fet, amb la meva cosina anàvem al casal, a Sant Julià, als estius anava a Aina, sempre feia la passa de petita. I això, les festes majors de Sant Julià mai m'he perdut una.

0: Justament anava a preguntar que sempre has mantingut contacte amb Andorra, que no t'has desvinculat, que no ha desaparegut, especialment amb Sant Julià, no? La Festa Major, sí. No t'has perdut ni una
1: mai,
0: vegada.
1: De fet, bueno, ara t'explicaré, però quan vaig anar a treballar a Austràlia, vaig tornar directament i, de fet, no vaig anar a Madrid, vaig venir directament a Andorra per arribar a la Festa Major. I sí, això sí que no m'he perdut una. I sempre he estat molt lligada a això, a Sant Julià, a casa dels meus avis, ara a Obinyà, que els meus pares tenen casa allà. Ara treballant aquí parlo amb tothom, amb les meves amigues, les meves cosines, a la feina, amb tothom parlo català.
0: Mm-hmm. Fantàstic. Perquè deixes estudiar enginyeria de mines. No sé si hi ha alguna vinculació familiar. El teu pare és enginyer industrial, però no té tampoc res a veure. Són enginyeries, però sí, són absolutament diferents. No sé si hi ha algun tipus de decisió motivada sí, per això, per la família o per l'entorn. O...
1: Sí, és veritat que el meu pare és enginyer industrial, però són enginyeries que la base s'assembla, però són diferents. A jo m'agradava molt enginyeria de mines perquè hi havia l'especialitat d'energia, que és la que uh-huh. jo vaig fer. Llavors, sempre m'ha agradat medi ambient, la geologia, els minerals... I al final, quan vaig veure que hi havia l'opció d'energia, energies renovables, em va semblar que era una carrera molt interessant.
0: Mm-hmm.

0: Quantes noies hi havia en la teva promoció?
1: Pues,
0: una, dos, tu i una altra.
1: Quasi, perquè la veritat que quan vaig arribar el primer dia de classe és el primer que em va sorprendre, que vaig dir, és que només érem tres noies. I clar, jo mirava a tot arreu i deia, on estan les noies? I no, i clar, ens vam fer molt amigues perquè com només érem tres...
0: Vau crear vincle, no?
1: Clar. Però al final és veritat que els nois ens van tractar molt bé, perquè clar, al ser tan poques, pues, sí que ens cuidaven i sí que érem una família, la veritat que era un entorn molt... molt agradable.
0: A què atribueixes aquesta falta d'interès? O no sé si per l'educació que rebem anem encaminades cap a determinats sectors i d'altres no. Per exemple, el tecnològic, el científic, sempre hi ha molt poques noies. Fins i tot avui en dia puc donar testimoni i fer que hi ha molt poques noies que estudien enginyeries en general.
1: Sí.
0: No sé si està motivat per un element cultural, educacional, perquè està clar que per capacitat no és.
1: Clar.
0: La diferència no és perquè falta capacitat, no?
1: Sí. Això és veritat, i és veritat que amb els anys tampoc ha canviat, perquè jo ja vaig estudiar fa molts anys i eren molt poques, i és veritat que ara quan parlàvem, ara mateix, actualment, hi ha molt poques noies. Llavors jo crec que és el que dius tu, que al final és més educacional, que hi ha poca visibilitat, que al final les noies que fan enginyeria... És veritat que tampoc hi ha tantes entrevistes que puguis tenir un referent, perquè quan jo vaig començar a la universitat realment va ser una decisió pròpia, però no vaig tenir un referent, que ara amb totes les redes socials tens referent de tot, menys de referent amb noies, tens referents de tot tipus de carreres, però al final de consumir, però no tens un referent que diguis, ah, pues ja aquesta entrevista o aquest podcast només explicant noies que han estudiat enginyeria, i jo sé que a la meva carrera a la universitat ho estan començant a fer, i de fet ens van contactar, el que passa que jo estava a Austràlia, per donar per fer una exposició i per explicar, perquè és això, volen que la gent ho vegi, que tinguin un referent, perquè això és molt més fàcil. Si hi ha noies petites que t'escolten i que has anat fora i que has estudiat la carrera i que t'ha anat bé i que ha sigut una experiència i que ho recomanes, jo crec que això influeix positivament a que s'animin a fer-ho. Però és veritat que hi ha molt més referent d'altres sectors que de referents de noies que han estudiat enginyeria. Mm-hmm.

0: Ara ho deies, que quan acabes la universitat marxes a Austràlia. Per què? No sé si era per motius laborals o per viure una experiència nova. Pues o una mica per tot.
1: Per tot, perquè jo és veritat que no havia marxat mai fora de casa i a mi sempre m'han agradat els reptes i sempre m'ha agradat pues, l'aventura. Quan estic a la zona de confort ja vull més. Al final pues, m'agrada millorar, m'agradava provar de tenir l'experiència fora i de treballar fora pues, del meu país, d'una cultura diferent. Llavors em va sorgir l'oportunitat, em van fer l'entrevista i em van dir que hi havia una vacant d'enginyer de mines a Brisbane, a Austràlia. Llavors jo no vaig dubtar ni un moment.
0: Com va ser aquella etapa? Què tal la vida a Austràlia?
1: Són molt diferents i a més l'accent allà és molt tancat.
0: Yeah.
1: I a més, clar, jo treballant d'enginyer de mines, quan vaig començar, la primer es condueix per el sentit contrari.
0: Clar,
1: que això
0: exacte.
1: Ningú t'ho diu. Que a mi quan em van donar... Allà, a més, no era un cotxe, era una furgoneta perquè portaves pues, tot el de la mina i tot. I clar, jo vaig pensar, pues, aquí a veure com ho faig. I clar, la mina, tu arribes allà i clar, jo era l'única noia parlant amb un idioma diferent que no mantenien res perquè ells tampoc estan acostumats a l'accent nostre. Perquè allà, clar, no és que estiguis a la ciutat, estàs a una mina enmig... no hi ha res al costat i clar, no estan tan acostumats al teu accent. I a part, clar, ells treballen de tota la vida i un enginyer estranger que una noia, pues clar, al final, al principi no...
0: No tenies no mereixies la confiança
1: clar,
0: dels autòctons.
1: Clar, llavors al principi em van dir, bueno, allà vigila, però des del primer moment jo m'agrada... Jo sóc una enginyera que a l'ordenador tot funciona bé, però després m'agrada ja anar a la mina, veure com funciona, estar al terreny. Llavors em vaig guanyar la seva confiança, perquè jo treballava, anava allà, feia tot el disseny de les voladures, em van deixar apretar el botó el primer dia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però, clar, després carregava els camions, acabava amb explosió en el cabell, jo estava allà a la feina, i llavors, pues, a poc a poc, em vaig guanyar tota la seva confiança. Ells van veure que treballava com un d'ells, i llavors et comencen a respectar.

0: Clar, l'experiència de dir que tu has estat a la mina i jo deia que algú ligués a l'interior d'Austràlia i llavors de saps el que estàs parlant, que és molt diferent de no, jo he fet el meu disseny a l'ordenador, que tot encaixa, ahir he estat a la mina, he estat al terreny, doncs ha plogut, hem tingut, me'n recordo un cop, amb les alarmes en la mina i teníem que calcular la velocitat de detonació. Clar, jo estava ja amb els cables, canviant tot d'últim moment.
1: Ho veig molt de pel·lícula,
0: eh? Clar, clar. Després tenies que anar a córrer perquè si hi havia pedres que doncs era perillós. O sigui, sí, i després hi havia una seguretat doncs al principi de cada voladura. Doncs, clar, jo era gegant. Al final eren mines de coure, de plata, d'or, i llavors, clar, això tenien que tenir uns controls i tot. Però, clar, per mi l'experiència de viure tot el que havia estudiat, materialitzar-ho i estar allà i tenir tota aquesta experiència, clar, al final ho vaig tenir que lluitar perquè al principi no va ser fàcil que m'entenguessin i tot això, però bueno, al final la veritat que em vaig guanyar tota la seva confiança i de fet encara tinc el contacte dels operaris i amb molts amics d'Austràlia.
1: Quants anys hi vas estar?
0: Vaig estar allà 3 anys. Mm-hmm.

0: d'Austràlia a San Diego per fer una cosa completament diferent, sí, un màster en direcció sí. d'empreses. Sí. Hi ha alguna motivació en aquest canvi? Estaves farta d'omplir-te la sorra, per exemple?
1: No, la veritat és que estava molt contenta a Austràlia.

0: La veritat és que estava molt contenta a Austràlia i de fet una anècdota que m'agradaria explicar perquè... quan estava a Austràlia me'n recordo que allà viatjava molt i pues, depenent de la feina i un cop a l'aeroport aquest test que et fan de control d'explosiu jo no em vaig donar, no m'ha donat temps a canviar la roba. Bueno, pues
1: vas donar positiu,
0: totes les alarmes, em van demanar on treballava, el carnet, tot. I bueno, al final es va quedar una anècdota, però vaig pensar, si això em passa a Estats Units, perquè allà a Austràlia estan més acostumats i tothom pues, al final treballa o té algun tipus de relació amb les mines, però sí, sí.
1: Als Estats Units haguessis estat igual detinguda 4 mesos.
0: Bueno, clar, jo crec que encara no hauria sortit.
1: Exacte.
0: M'hauria quedat allà.
1: Exacte, quedes a l'aeroport tancada 4 mesos.

Sí, el canvi va ser perquè encara que estigués molt a gust a Austràlia i a més, bueno, Austràlia és un país preciós i tots els esports i, bueno, allí podia fer surf, fer les platges salvatges, és un país i la gent i tot estava... M'encantava, la veritat que no volia marxar. Però pensant en el meu futur i amb la, doncs, la meva carrera professional, jo amb la base d'enginyera de mines, clar, és una base molt bona i molt tècnica, però em faltava la part d'econòmiques, de finances, i llavors vaig decidir deixar la feina d'Austràlia i anar a fer un MBA a San Diego, als Estats Units, per complementar tota aquesta... Mm-hmm. ampliar tots aquests coneixements de, més d'enginyeria de cara més endavant doncs, a temes de gestió i la veritat que va ser una decisió perquè és, quan vaig decidir de fer-ho és tens que deixar la teva feina i anar-te allà no ho pots compaginar perquè clar, el ser als Estats Units clar. Era 2 anys volta a l'estudi, volta... però bueno, la veritat que va ser una experiència molt bona. Mm.

0: Després crec que tornes un altre cop a Madrid.
1: Sí.
0: I et dediques a feines completament diferents. Ni mines ni res. Sí. Comences a treballar en el món de la tecnologia, però en un àmbit més relacionat amb el camp de la salut, etcètera, no? Com és? Perquè buscaves feina i és el que et va sortir? O és que realment tu volies entrar en aquest univers?
1: Clar, bueno, abans d'això de tornar a Madrid, vaig tornar a Austràlia, després dels Estats Units, a Acciona, a una empresa de construcció, que vaig fer un projecte allà. El que passa que per el Covid ho van parar el projecte. Llavors, quan vaig tornar a Madrid, vaig tenir l'oportunitat de, com dius, de treballar en algú totalment diferent, que és una empresa de nanotecnologia i biotecnologia, i era per... És un producte patentat per reduir els fertilitzants en tots els cultius i per millorar tot el sòl, i llavors era algo que era totalment diferent, i com deia abans, sempre m'ha agradat canviar i veure pues, diferents àmbits de negocis, i em va semblar una oportunitat molt bona, perquè treballàvem amb un equip a la Índia i un altre a Colòmbia. Llavors pues, viatjàvem molt a Colòmbia per fer totes les proves, per provar el producte, i al ser algo totalment novedós, perquè encara s'està desenvolupant, pues, em va semblar una oportunitat. És el bo de, al final, l'enginyeria que et permet treballar en molts àmbits.
0: Sí.
1: Pots treballar tant en energies renovables, com en mineria, com consultoria, perquè quan vaig fer a l'MBA als Estats Units, vaig fer les pràctiques a Bain, que és una consultora estratègica, i hi havia molts enginyers que volien precisament això, complementar la seva carrera professional. No.

0: Julià, amb els meus pares i els meus germans venim moltíssim.
1: Tenies com una assignatura pendent,
0: sí,
1: potser.
0: Sí, de fet, molts cops la meva cosina em deia i no et veuries treballant a Andorra? I la veritat que sempre ho havia tingut allà, però mai, pues, al final, per la situació, el moment, mai havia, pues, tingut, s'havia materialitzat, havia tingut l'oportunitat de treballar aquí. Llavors, quan va sorgir el projecte de construcció i venda dels xalets a Uiñac, que estem fent una promoció, la veritat que ni ho vaig dubtar, vaig pensar, encaixa perfectament amb el moment, amb la motivació, les ganes que tenia de tornar, i a part que jo m'encanta això, els esports a l'aire lliure, aquí a Andorra, com parlàvem abans, he fet triatlons, maratons, i bueno, aquí mai vaig apuntar a l'escalada del centre de tecnificació d'Ordino, i llavors he estat sempre molt vinculada i la veritat que em feia il·lusió tornar a Andorra.
1: I per què aquesta passió per l'esport? Perquè no n'hi ha cap que no en faci surf, esquí, triatló, escalada,
0: sí.
1: Per què aquesta passió per l'esport?
0: La veritat que jo crec que és per als meus pares i els meus germans, perquè de petita sempre, això, amb el meu pare ens anàvem amb bici, aquí a Andorra, escalada, amb la meva mare.
1: Ho has viscut des de sempre.
0: Des de sempre, a la muntanya, amb els meus germans. Llavors és una que porto tan a dins i estic tan acostumada a fer. És veritat que al surf vaig començar més tard a Austràlia, però tota la resta, pues, amb el meu pare jugava a tennis de petita, pues, amb la meva mare d'anar a caminar a la muntanya. I sempre és algo que és part de la meva identitat, i si passa un dia i no faig esport ja necessito, per mi em dona energia. Sí, m'agrada molt, la veritat.
1: I d'Andorra, què és el que t'atreu? Especialment, a part, sí, doncs, el contacte amb la natura i aquesta, sí, possibilitat de practicar esports a l'aire lliure. Pues, què és el que t'agrada? Què t'atreu d'Andorra? Què dius? Tornar al bord, no?
0: Sí, pues jo crec que també és una part meva, Andorra, perquè ho he viscut tant de petita i totes les tradicions, i a Sant Julià i a Andorra, llavors, i amb els meus avis, la meva àvia m'esperava desperta sempre que venia aquí, llavors tinc un molt, molt bon record d'Andorra, i sempre, jo crec que els meus germans també ho hem viscut tant de petits, que és algo que portes a dins, és com una part teva. Llavors, quan vinc aquí és casa, és al final, quan estàs molts anys fora i treballant, i és una experiència boníssima, i he après molt, i la veritat que estic molt contenta d'haver-ho fet, però ja sí que tenia ganes com de tornar un altre cop a casa, de tenir, perquè al final jo estava amb una maleta, de dir, tens que anar a un lloc, a un altre, però no tenia un lloc que digués és casa meva, un lloc com d'establir-te, com una mica de pau i de tranquil·litat.
1: Perquè tinc entès que Madrid a tu com que no t'acaba d'agradar massa. És a dir, encara que hi hagis nascut, hi has estudiat, sí, i has viscut pràcticament tota, sí, la teva vida allà, no, Madrid no és per tu. I no és per tu justament perquè, sí, no tens contacte amb la natura, no?
0: Clar,
1: perquè,
0: és això
1: perquè
0: mateix.
1: Perquè, sí, és una gran ciutat que absorbeix moltíssim.
0: Sí.
1: No és aquest l'ambient en el que tu vols viure.
0: Clar.
1: Això és el que m'han explicat,
0: sí,
1: no sé si va per aquí la cosa.
0: No, totalment. Estic molt acostumada a això, a estar, pues, a l'esport, a l'espai a l'aire lliure. Per mi poder pujar a la muntanya i respirar i estar allà i desconnectar, això no ho tens a una ciutat. Jo, les meves amigues a Madrid no fan esport, és un ambient diferent, però al final allà és més, pues, anar a dinar, a sopar, que està molt bé, però m'agrada anar-hi com una setmaneta, pues, veure a tothom, però és veritat que aquí a Andorra, pues, és això, i a mi sempre m'ha agradat els puestos petits, que no sé, em sento com més acollida al, yeah, final, i aquí a Andorra la seguretat. Estem en un entorn que crec que és privilegiat, que al final no ens n'adonem compte, però quan viatges a altres països que tens que estar pendent del bolso, que no pots anar aquí, pots anar a la nit sola o no hi ha cap problema, llavors aquesta seguretat en molts pocs països la tenim, i a part, pues, és un entorn que de muntanya, és un entorn sa, que al final
1: és qualitat de vida,
0: qualitat de vida
1: al final,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perquè al final pots viure molt bé i te dones que tampoc necessites grans coses, perquè a mi em deien, no, Madrid, el teatre, però dic, bueno, ja puc anar quan vulgui, tampoc necessitem tantes coses, amb molt poc es viu feliç, al final, el que et fa feliç, bueno, a mi personalment, el que em fa feliç és això, és estar en un entorn que valores la qualitat de vida, i aquí a Andorra, pues, ho tenim.
1: pel fet de ser noia i haver desenvolupat sobretot una part de la teva carrera professional en un entorn molt masculinitzat, has patit algun tipus de discriminació? T'has sentit discriminada en algun moment? Encara que siguin aquells micromasclismes que de vegades no tenen i dius, ostres, això no sé, no? No toca.
0: Clar. A veure, l'experiència que hi ha això quan estava a Austràlia, que jo era l'única noia, tu també tens que fer valdre, perquè a vegades és com fàcil ficar-te en el lloc, ah, és que com sóc l'única dona, no m'ho estan ficant fàcil, i mira els comentaris, però al fet també te tens que imposar, i també jo al principi quan vaig començar no era fàcil, i jo tenia dues opcions de dir, ah, mira, pues dic que no m'estan tractant bé i que em fan comentaris, o realment dic, oi, he vingut aquí, jo tinc la meva carrera, i et fas valdre, i al final et fan respectar, perquè jo al principi, pues això, no m'entenien res a l'idioma i tot, però bueno, al final a poc et van sortint, i és veritat que jo he tingut sort que mai m'han fet cap comentari que jo em sigui que
1: ofensiu,
0: però també jo he donat un entorn, perquè al final jo era un mes allà, jo estava a les mines i jo parlava amb ells de tot, però clar, al final pues, també ells ho veuen, que tu t'adaptes, t'integres i també això pues, et comencen a respectar i a valorar, i pues, també tu fas perquè sigui per fer-te valdre i perquè, bueno, et respectin.
1: Finalment has desenvolupat una carrera professional molt diversa, no?
0: Sí,
1: com molt transversal,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: On et veus d'aquí a 10 anys?
0: Doncs pues de moment, començant per lo més a prop, l'any que ve, de moment aquí a Andorra, perquè la veritat que el projecte que estem fent m'agrada molt, perquè he pogut tota la meva experiència d'enginyera i tot el que he après, al final ho he pogut implementar aquí, perquè he pogut afegir tot el valor, al final, no només la part tècnica, amb tots els estudis geològics, geotècnics que estem construint en una zona de grans moviments, amb totes les complicacions que això implica, però ficar amb normativa, al final aconseguir tots els permisos. Llavors, de moment, tinc feina aquí per uns anys i després ja us veurà.

al final jo sempre, com he dit abans, he estat molt lligada a Andorra, sempre he tingut un carinyo especial i llavors quan vaig tenir l'oportunitat de venir aquí a treballar, les meves cosines viuen aquí, quan estaven els meus avis venien moltíssim a Sant Joan.

0: Si haguessis de donar un consell a les noies d'avui, quin seria?
1: Pues el consell és que, que ho intentin, que al final que no escolleixin el camí fàcil, que al final és molt important lluitar per els teus somnis, per el que vols. Amb aquest món ara que jo crec que hi ha totes les redes socials, llavors el que està premiat és el camí fàcil, i llavors jo crec que, que és molt important no, amb les dubtes que sorgeixen, pues, demanar a gent que hagi estudiat, referents, a la universitat, a la família, amics, sobretot és molt important que si tenen aquesta vocació, perquè jo crec que al final d'enginyera la part tècnica és vocació, de que per vocació i perquè t'ha d'agradar i tens que tenir interès, però si tens això de que, tens dubtes però no coneixes a ningú, pues sobretot demanar a algú que hagi fet aquesta experiència, i que i jo que l'he fet ho recomano 100%, que al final després tens moltíssimes oportunitats, no només de, a la feina se t'obren mil portes, perquè jo he treballat amb empreses molt diferents, amb empreses grans, multinacionals, a tot arreu del món, i al final tot això se m'ha obert les portes per la carrera que he fet d'enginyer de mines, i això t'obre portes, i si realment tens aquesta bueno, aquest interès i que no ho dubtes, que s'ha d'intentar, perquè al final s'aconsegueix.

0: En els últims anys hem après el significat d'empoderament, perspectiva de gènere, del Me Too, del sostre de vidre, sororitat, conceptes que ens demostren quant queda encara per fer. A Andorra Telecom creiem que l'exemple és el millor mestre. Com en Veu de Dona, el programa per continuar aprenent d'unes vides de consciència i lluita per la igualtat.
1: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
2: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
3: Bona tarda, què tal? Sí, aquí estem, hem arribat als Aquí Esports en un dilluns negre, molt negre. Especialment per parlar del Morabanc Andorra, que necessitarà un miracle si vol continuar a la Lliga Endesa, la millor competició d'Europa de bàsquet del continent, perquè ahir era una final i ho va desaprofitar. El Morabanc Andorra va perdre davant el San Pablo Burgos en una finalíssima per la permanència. I no és casualitat, és la crònica d'una mort anunciada, perquè ja deixava, ja s'ensumava durant tota la temporada bastants símptomes de que l'equip no anava endavant, tampoc amb Zan Tabac. De seguida ho resumirem tot i ho analitzarem, a més de la derrota del Futbol Club Andorra al camp del Deportiu de la Corunya per 2-1 d'un Depor que està a 3 punts de la primera divisió. Ja es va confirmar aquest cap de setmana l'ascens del Racing de Santander i ara ho té molt a favor el Deportivo de la Corunya, que guanyant a Valladolid ja estaria a primera divisió diumenge vinent. I per la part final del programa parlarem de karate. És el menú d'avui dilluns 18 de maig de l'Aquí Esports.

0: El Morabanc confirma el desastre i veu el descens molt a prop, però que molt a prop. Després de caure derrotat ahir contra el Burgos en el partit més important de la temporada, 83-85. I repeteixo, no és casualitat, la derrota d'ahir és el resum de la temporada del Morabanc Andorra, una temporada que va començar malament amb una pobra planificació esportiva, seguida de decisions sense cap mena de lògica com l'aposta per Sant Tabac, entrenador que no havia fet res, que no havia salvat a cap equip i sense cap mena d'experiència, i que si no hi ha un miracle acabarà aquesta temporada amb el conjunt tricolor a Primera Federació. No pot ser que sempre es depengui de l'encert i de la fortuna, i naturalment no tots els dies són de sort, no tots els dies toca la grossa, i Rice va fallar l'últim tir per guanyar. La situació és crítica perquè perdre contra el Burgos condemna l'Andorra pràcticament al descens. Per part de Sant Tabac, zero autocrítiques, i s'escuda, es defensa amb allò de que l'equip sempre competeix.
1: Yo entiendo dónde está este club. Yo entiendo dónde estamos, pero me dices enseñar la cara, lavar la cara, pero desde que yo he llegado aquí, ¿cuántos partidos nosotros jugamos donde otro equipo nos ha pasado por encima? Nosotros siempre estamos ahí, competimos. Yo estoy seguro que el siguiente partido vamos a salir otra vez y competir. Yo no puedo hacer más o pedir más, porque con competir siempre nos da posibilidad para ganar partido. Si no estamos compitiendo, esto sea una nueva situación.
0: Però la realitat és una altra. Durant tot el partit, el Burgos va tenir les idees més clares davant un Morabanc que funcionava a batzegades per intentar capgirar el marcador. La màxima diferència favorable als tricolors va ser d'un més 5 a 4 minuts i 20 segons i a 20 segons del final, a 4 minuts i a 20 segons del final. Incomprensiblement la van deixar escapar. Encaparrats amb el triple, no hi havia cap jugada d'atac prevista des de la banqueta i es confiava tot el fet que Evans la posés dins la cassoleta. Tot al contrari que els castellans, que s'hi van saber trobar a Ethan Hub per fer mal dins la pintura, aprofitant que Pustoví estava carregat de faltes i de la desigualtat física que tenia amb Kostadinov. A més de la inoperància tàctica de Tabac, una estadística prou evident són els punts de la banqueta d'un equip i altre, 27-47. Bes, Rice i Okoye van ser els màxims anotadors amb 13 punts, però el que és realment preocupant, molt preocupant, és la nul·la aportació de Kyle Courage i Justin McCoy amb una cistella i un menys 1 de valoració. I el 2 de 8, amb triples d'Evans. Un tema a part, és la falta d'un substitut per Pustoví. A més d'aquesta falta d'encert, que Pustoví no tingui un substitut és fonamental, perquè ahir et va decidir el resultat i demostra que va ser un error de la directiva apostar per Kostadinov com a segon cinc de la plantilla. Ethan Hub va ser el millor dels de Porfi Fisac, juntament amb Samuels, amb 16 d'anotació i 21 de valoració. Tot i valorar menys, l'expívot del València va ser més determinant amb els seus 19 punts i l'última cistella que li va donar l'11 triomf als burgalesos. En una final com la d'ahir, la intel·ligència tàctica és molt important i l'astúcia del Burgos per provocar faltes diu molt, perquè van llençar 11 tirs lliures més que el Morabanc. Tabac i els problemes a la pintura.
1: Mi intento es poner un cuerpo más grande para que puede poner Hub en poste bajo, pero dos veces en pick and roll no juega en poste bajo, dos veces son dos faltas, son tiros libres. Después, para atacar, sacamos jugador más grande que puede defender, sacamos otro jugador y se van por poste bajo. Estamos siempre al mismo problema. Falta de Pustoboy, quinta, es clara. Y esta es, sí que es falta. Es, para mí es un gesto con muy poca experiencia que ha hecho esto Pustoboy, que nos mete unos problemas importantes, porque claramente hay mucha diferencia cuando él está dentro y cuando él no está dentro.
0: L'inici dels tricolors va ser espantós, producte dels nervis, segurament, perquè van rebre un parcial de 10 a 20 i van encendre les alarmes d'un poliesportiu ple fins a la bandera, que ja intuïa que es patiria fins al final. El primer quart finalitzaria amb un 14-27 i la dada més destacada va ser del 0 de nou en triples del Morabanc. En els 10 minuts següents es van intercanviar els papers i l'Andorra li va tornar el parcial del primer període per arribar al descans amb el marcador d'empat. Els llançaments des del perímetre van començar a entrar, dos d'Ocoll i un de Bes, per apropar-se a 4 punts després d'un parcial de 9-2. Un tir de 3 d'Evans, una acció de Kuric, van igualar el partit reparant, millor dit, el mal començament dels tricolors. Ara sí, feia falta una passa endavant dels jugadors de l'Andorra. Malgrat el 4-0 de sortida, no van poder trencar el partit per culpa d'un Samuels que estava per tot arreu i durant tot el període es va mantenir la igualtat en l'electrònic. Pustovi va ser el factor diferencial amb 6 punts, 4 rebots i 2 taps per posar els locals amb un més 1 al final del quart, gràcies també a un tir alliberat de Rice. Amb la permanència en joc, no es podia fallar. Novament, Rice amb un triple i Pons amb una cistella col·locaven el 76-71 que obligava a Fisac a aturar el partit. I les males decisions van castigar l'Andorra amb la cinquena falta del pivot ucraïnès i l'obsessió d'Evans amb el llançament de llarga distància. El Burgos ho va fer més fàcil buscant pilotes a Hub, com explicàvem abans, i la pissarra de l'entrenador segovià va tenir el seu efecte amb un parcial final de 0-5 que condemnaria a la derrota número 23 de la temporada del Morabanc. Després de dos triples errats d'Evans, és difícil d'entendre que Rice opti per llançar un tir de llarga distància en l'última jugada de partit. A 8 segons pel final, el jugador, atenció, el que dic, el jugador més nou de la plantilla és que agafa la responsabilitat, el nou arribat, i ho fa des d'una cantonada amb un llançament sense cap mena de sentit. Un despropòsit més que resumeix la temporada del Morabanc Andorra. Així que l'infern de la primera federació s'acosta, els tricolors han de guanyar els dos partits a Lleida i a casa contra el Barça, tot esperant que el Saragossa falli. Per cert, un Saragossa que ahir, a última hora, va acomiadar Joan Plaza com a entrenador després de la derrota a la pista del Baxi Manresa. Jo estava allà, al Nou Congost, dissabte, i Plaza no tenia ganes, cap ganes, de parlar. Va fer el seu resum a la roda de premsa i va marxar ràpidament i ja s'intuïa que passava alguna cosa perquè les discussions amb els seus jugadors eren contínues. Així que els aragonesos, amb Gonzalo García de Vitoria, el seu ajudant, que ara serà el primer tècnic per aquests 3 partits, es posarà davant de la banqueta aragonesa i necessita el Saragossa sumar les mateixes victòries que el Morabanc per aconseguir la salvació. I és que en 6 dies rebran l'UCAM Múrcia, el València i viatjaran a la pista del Breogán. Així que el Morabanc haurà de guanyar i esperar. Demà, a l'Aquí Esports, parlarem del Morabanc Andorra i ho analitzarem amb més profunditat, amb gent que sap de bàsquet. Anem al futbol.

0: ràpidament, perquè ja ens espera el nostre convidat. El Futbol Club Andorra deixa escapar la victòria en una mala segona part a Riazor. L'ímpetu del Deportivo anul·la el gol de Cerdà de la primera meitat i fa possible la remuntada gràcies a dues accions de qualitat de Mario Soriano i de Zakaria. I és que era evident, un equip que es disputa l'ascens contra un equip sense res en joc, està clar qui guanyarà. I a més amb els resultats de la jornada, perquè l'Andorra tenia matemàticament impossible arribar al playoff i tan sols li quedava igualar o superar el rècord de puntuació de la primera temporada d'Eder Sarabia al futbol professional. Un partit de dues cares perquè els tricolors van dominar a la primera meitat amb el seu estil habitual i es van posar per davant amb una diana de Josep Cerdà que no va faltar la cita del gol. Desè gol de la temporada de Cerdà. Tot al contrari que en el segon temps, que es van fer petits per l'empenta del Depor i de la seva afició. El golaç de Mario Soriano va canviar-ho tot i Zakarian va rematar-ho a la recta final per deixar els gallecs a un pas de la primera divisió. Manso, el tècnic, va admetre que l'equip es va veure superat per l'ambient de Riazor i que no van poder mantenir la continuïtat de la primera part.
1: Davant d'aquest ambient que hi havia amb tanta gent en un estadi com aquest, doncs han empantat molt des de la insistència, des d'intentar ser contundents sobretot a la nostra àrea, i nosaltres hem tingut aquesta... hem de ser una mica... hem d'analitzar-ho bé perquè hem de tenir aquesta paciència i hem de saber viure en diferents contextos que potser ens proposa el rival i en escenaris com aquest.
0: Carles Manso, tot i així, destaca la valentia de l'equip a la primera part.
1: No dir la paraula no perdre a la cara al partit, però sí que continuar amb la idea que veníem, perquè no ens hem de deixar portar per cap ambient, intentar extreure totes aquestes conclusions per ser el millor equip que puguem ser, però sí que és veritat que la primera part doncs, és la línia a seguir. Estem en aquest sentit satisfets i demostrar que l'equip aquest té personalitat.
0: En aquest sentit, Jesús Obono, el porter en zona mixta, va dir el mateix, però que no se'n van contents.
2: Escenario complicado, nos hemos sentido a gusto desde el principio, a pesar de que ellos en la segunda parte empujan un poco más. Nosotros creo que somos un equipo que sabe sufrir, ya lo hemos demostrado en muchas ocasiones, y nos vamos tristes porque queríamos ganar, pero bueno, ya está, lo siento.
0: Ah, per el següent, que serà el Ceuta, i Obono va dir que guanyant serà acabar la millor manera possible la temporada.
2: No nos olvidamos de que venimos de estar sufriendo mucho. Hemos hecho algo muy difícil de hacer. Le hemos dado la vuelta con muchísima personalidad y nos plantamos aquí en un escenario que cualquiera le tiembla las piernas y nosotros venimos aquí con nuestro juego, con nuestro fútbol y hacemos disfrutar a la gente. Creo que el partido podía haber sido para cualquiera de los dos, se lo han llevado ellos, pero me voy muy contento y ya pensando en el Ceuta, que queremos despedirnos en casa de nuestra gente.
0: Es tracta de la primera derrota dels andorrans en els últims 6 partits com a visitant i diumenge vinent, penúltim duel de la temporada i l'últim davant l'afició contra el Ceuta. Ara, a l'Aquí Esports, parlem de karate amb Silvio Moreira.
3: Aquí Esports.
0: Recta final del programa per parlar de karate, perquè del 20 al 24 de maig se celebra a Frankfurt l'Europeu Sènior i tindrem representació andorrana amb Silvio Moreira des d'aquest mateix dimecres, i abans que viatgi s'ha passat per l'Aquí Esports. Silvio, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Ja tens la maleta feta?
4: Sí, ja tinc tot a punt per no oblidar-me res i portar-ho tot.
0: Cap a Alemanya per disputar aquest europeu de karate, perquè, si no recordo malament, l'última vegada que vam xerrar en antena, potser en la teva última gran competició, que va ser l'any passat als Jocs dels Petits Estats.
4: Sí. La veritat que sí, va ser als Jocs que vaig obtenir una medalla, però bueno, també a posteriori vam passar un parell de rondes i quedar entre els 32 primers d'una sèrie que és com una lliga mundial de karate. Per tant, supercontents, sí, també.
0: Així que arribes amb bones sensacions, aquest europeu.
4: Sí, sí, sí. Estem una miqueta ansiosos per veure què tal amb el nou reglament, perquè ha canviat aquest any. Hi ha algunes petites modificacions, però bueno, amb moltes ganes, molt confiats i bueno, donar-ho tot.
0: En què consta aquest canvi de reglament?
4: Bueno, sobretot a nivell de que no puguis... és que no sé com explicar-ho. Fer-ho... És a dir, no pots com donar-te cops al karategi, no pots fer pisotons molt forts al tatami, és a dir, no pots enganyar el jurat conforme vols demostrar que t'és més fort o coses així.
0: Has d'anar amb compte amb els moviments perquè no siguin tan bruscos i així el jurat no pensi una cosa estranya.
4: Sí, això mateix.
0: Val. Recordar que el Silvio competirà a la modalitat de kata. La kata, recordem, que és més tècnica, és una modalitat més tècnica i que no entres en combat.
4: Sí, exactament. És a dir, surto jo individualment al tatami, sí que és un enfrontament de tu a tu, però primer surto jo i després sortirà el meu oponent. I en base a la nostra kata, els jutges doncs, valoraran qui, segons uns criteris de força, tècnica, explosivitat... bueno, ja en deu. I en base a aquests criteris doncs, donaran una puntuació a un i a l'altre i el que obtingui més jutges, és a dir, que li han donat guanyador, doncs guanyarà i passarà a la següent ronda.
0: I respecte al que expliques, quin objectiu t'has marcat per aquest europeu?
4: Doncs la veritat és que m'agradaria arribar el més lluny possible, però bueno, al final l'objectiu sempre és intentar millorar i estar satisfet amb la feina i que surti tot el treno que portem darrere, però jo crec que passar voltes a un europeu doncs ja seria molt, molt bon resultat.
0: Dimecres és la primera kata i si la superes vas passant rondes, no?
4: Sí, és a dir, el dimecres sempre seran les eliminatòries fins a arribar als bronzes i l'únic que quedaria pel diumenge serien les finals.
0: Per què? Com ha estat aquesta preparació, Silvio? Com han estat aquests entrenaments?
4: Doncs aquest últim, des del gener o així, sí que ha sigut més intentant adaptar-nos al nou reglament, d'intentar ser el més nets possible, sense fer sorolls excessius ni respiracions fortes. I bàsicament és anar millorant mitjançant els vídeos que vaig veient d'altres competicions que vaig fent, doncs intentar millorar i buscar una puntuació millor que el campionat anterior. Així que s'ha de tenir en compte que hi ha una part molt física, a la qual doncs, has de ser explosiu i demostrar molta força, però també no ens podem oblidar de la tècnica, que ha de ser molt, molt concreta i molt pulida. Per tant, bueno, arribem amb bones sensacions per aquesta competició, que és l'important.
0: I per millorar la tècnica...
4: Repetició.
0: Clar,
4: repetició davant del mirall i, bueno, en el meu cas, que entreno entre cometes sol... sinó que gravo vídeos i em veig després i li passo al meu entrenador perquè també em corregeixi.
0: Això
4: i el següent entreno doncs, anar a millorar aquestes cosetes que jo veig i que s'ha de millorar.
0: Això t'ho anava a preguntar. Et graves amb vídeos,
4: Sí. Perquè, clar, jo estic fent el kata, no puc estar mirant-me al mirall, perquè si no la mirada també és un punt dels criteris i no pot anar... És a dir, intento fer els moviments tal qual ho faria a la competició. No puc girar els caps ni res. I, per tant, no em puc corregir en el propi moment, saps?
0: I desitjar-te molta sort, repeteixo, que vagi molt bé aquest europeu i tant de bo... Tornis amb bones notícies. Silvio, cuida't molt.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: 15 segons per sobre les dues del migdia. Butlletí d'hora 14. La informació a la cadena SER. Més informació esportiva. Aquesta tarda al balcó. Adéu.
3: a la ultraderecha en su futuro ejecutivo.
5: Vamos, yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
3: Sillones no, otra cosa serán las cesiones que tenga que hacer Moreno ahora para lograr el respaldo de Vox, que esta vez no habla de entrar en el Ejecutivo, pero sí de cambiar el rumbo de Andalucía. El Partido Popular no lograba anoche, tampoco en Andalucía, librarse de Vox, pero Feijóo, en su intervención en abierto ante sus varones, que han recibido a Moreno entre aplausos, cree que España ha pedido cambio en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía. Cambio con todos los acentos, dice Feijóo, Feijóo ya con la mirada puesta en las generales, sin mencionar esta mañana a Vox y apelando directamente a Pedro Sánchez.
6: Me he puesto a disposición de mi partido, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía, con mi propio criterio y a lo que me pidiese, cuando y donde hiciese falta para trabajar para ellos y para servirles. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo. Soy un servidor.
3: Aquí no hay un puto amo. Feijóo convocó esta ronda electoral, recordemos, para librarse de Vox y de momento el ciclo electoral se cierra con dos acuerdos con cesiones a la ultraderecha. Otro que está al caer en Castilla y León y Juan Manuel Moreno, cuyo futuro también depende de Vox. En el PSOE, tras su batacazo de anoche, María Jesús Montero en la SER confirma que va a dejar el Congreso de los Diputados y que será la líder de la oposición en Andalucía. ¿Cuánto tiempo? Pues ya se verá. Montero con Ángels en Hoy por Hoy.
7: Yo dejaré el escaño como comprometí desde el primer día y pasaré a ejercer, a ser la jefa de la oposición, que es donde me ha puesto.
8: Va a estar 4 años ejerciendo, ¿no?, de jefa de la oposición.
7: Uno nunca puede decir 4 años, ¿no? En 4 años pasan muchas cosas.
3: Pasan muchas cosas. Si los socialistas se fijan más en los acuerdos del PP con la ultraderecha que en su propio batacazo, salvo García Page o el líder de los socialistas en Castilla y León, que le han pedido a Pedro Sánchez que tome nota, el resto de voces en Ferraz prefieren fijarse en el resultado agridulce del Partido Popular, aunque sin llegar tan lejos como Yolanda Díaz, después de que Sumar y Por Andalucía se la dieran anoche y sufrieran el sorpaso de Adelante Andalucía. Yolanda Díaz habla del fracaso, pero del PP.
9: Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, en una comunidad autónoma tan importante como la andaluza, es si ahora de nuevo el Partido Popular va a entregarse en la agenda, que esto es lo grave, en la agenda de la extrema derecha en Andalucía. Esto es lo que vamos a vivir en estos días. Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Gen.
3: Podemos envió un mensaje a Sumar, admite que la candidatura de Maillo no ha funcionado y se postula para levantar una izquierda radicalmente autónoma del PSOE. 12:03 y media. Contamos también el revés judicial a Hacienda. Shakira le gana la batalla judicial al fisco por el dinero supuestamente defraudado en el ejercicio 2011. La justicia le da la razón porque la cantante ese año tenía su residencia fiscal establecida en España. Y ni un día sin noticias en el Real Madrid. El capitán del equipo, Dani Carvajal, anuncia su salida del club. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se hace oficial el adiós de Dani Carvajal en el Real Madrid después de 23 años, 13 en la primera plantilla, 10 en la cantera. Un Dani Carvajal que ha conseguido 6 Champions y 4 Ligas como principales trofeos en el Real Madrid y en la selección española se llevó una Eurocopa y una Liga de las Naciones. Se queda sin Mundial después de esa gravísima lesión. Se rompió el cruzado hace año y medio y además una recaída que le impidió rendir al máximo nivel. Carvajal dice adiós al Real Madrid con letras mayúsculas.
3: El adiós de Carvajal que contaremos a partir de las 3 en Ser Deportivos, además de otra noticia deportiva de última hora.
11: Hora 14, con Javier Casal.
3: Que avanzamos ya desde la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, todo apunta a que el jugador del Barça, Fermín, se va a perder el Mundial. El Barça acaba de anunciar que ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que requiere operación. Recordemos que Luis de la Fuente, el seleccionador, va a anunciar el próximo lunes la lista de convocados. Y además, el Ondius ya está atracado en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde van a desembarcar los 25 tripulantes que siguen a bordo del barco donde se ha desatado el brote de antivirus, además de 2 sanitarios. Una vez bajen, se procederá a la desinfección del crucero.
3: El tiempo, por fin subida de temperaturas y además bastante. Jordi Carbó.
13: A lo largo de esta semana la temperatura irá subiendo y a partir del miércoles durante las tardes ya va a hacer calor en la mayor parte del país. También el tiempo cada día que pase será más soleado. Pero esta tarde cuidado en el Mediterráneo, sobre todo en la mitad este de Cataluña, con tormentas que están dejando mucha agua en poco tiempo y se irán formando nuevas tormentas hasta la próxima noche. Aquí con temperaturas todavía sin grandes cambios, en la mayor parte del país más sol que nubes y la temperatura ya empezará a subir, pero de momento lentamente.
3: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
15: Majoria per gestionar el Consorci de la Zona Franca i més milions per l'Agència Tributària Catalana. Són les dues noves concessions que Esquerra pacta amb el PSC a canvi dels pressupostos i que se sumen a la línia de tren orbital que avui han presentat Salvador Illa i Oriol Junqueras.
16: En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar.
17: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
15: No serà l'única foto que es faran tots dos aquesta setmana. Segurament acabarem amb els primers nous comptes aprovats de tota la legislatura. Els professors carreguen contra Esquerra i els comuns per no haver posat com a condició ni una sola de les seves demandes per aprovar aquests comptes.
18: Que els partits polítics es pensin que no és cosa seva, que es desentenguin d'aquesta manera, doncs, bueno.
15: Avui la vaga és al barcelonès amb manifestació sota la pluja. Protesta que s'acaba d'acabar a la Via Augusta, al Departament d'Educació, de seguida hi anirem. Hisenda haurà de tornar a Shakira uns 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional dona la raó a la cantant que va recórrer la multa que se la va imposar a l'exercici de l'any 2011. I la majoria de centres de menors de 150, de 157, els gestionen empreses privades que paguen un 40% menys als seus treballadors que els públics i alhora aquests atenen molts més menors. A SER Catalunya han parlat amb alguns d'aquests educadors afectats.
19: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Está costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE.
15: I a l'esport de seguida ampliarem una última hora. Fermín té una fractura al dit petit del peu dret i haurà de passar per quiròfan. També de seguida actualitzarem l'estat de salut d'Àlex Márquez després d'aquesta greu caiguda d'ahir a Montmeló.
20: Cuidado, Àlex! Oh, Dios mío!
15: Ha estat operat aquesta nit d'una fractura a la clavícula i una vèrtebra al coll. També parlarem del Girona, que jugarà la permanència dissabte contra l'Elx, i a l'altra cara de la moneda hi ha l'Espanyol.
21: Otro añito para los que hablaban, otro primera, otro!
15: Que sí que ha pogut certificar aquest cap de setmana que continuarà primera després de la victòria 1-2 contra l'Osasuna. Tot això en un dilluns de ruixats i núvols. Hi ha alerta activada de protecció civil per fortes pluges a les comarques de Girona, en concret a l'Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès, a l'espera que comencin a pujar les temperatures a partir de demà. Jordi Carbó.
13: Fins la pròxima nit continuaran formant-se tempestes a les comarques de Girona, Barcelona, el Pirineu, sobretot el Prepirineu, i el nord de Tarragona, el Camp de Tarragona i l'entorn muntanyós més immediat. I com està passant ara mateix, a les últimes hores, compte perquè hi haurà aiguats, ja que la pluja cau de manera torrencial, amb moltes pauses, però acumulant molts litres, i en alguns casos també amb calamarsa o pedra. A la resta de Catalunya, sud de Lleida i Tarragona, algun xàfec més aïllat. Temperatures d'augment sense massa canvis, màximes al voltant dels 20 graus, dels 25 al Pla de Lleida. Els pròxims dies, cada cop més sol, menys xàfecs durant les tardes i temperatures en clascens, sobretot a partir de dimecres, quan a les tardes tornarà a fer calor.
15: A les carreteres, atenció, continua tallada ara mateix l'autovia 2 a Òdena en sentit Barcelona. A les 7 del matí, un camió frigorífic ha bolcat, s'ha hagut de tallar completament aquesta via. Ara, però, només ho està en sentit Barcelona. I per un altre accident d'un camió, està tallat, atenció, l'eix transversal, la C25 a Brunyola en sentit Girona. I els trens, nou dia d'incidències. La R11 pateix una incidència a la infraestructura. Això fa que no hi hagi trens entre Figueres i Portbou i tampoc entre Flaçà i Figueres. Aquest recorregut es fa en autobús. A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
14: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
15: Què tal? Bona tarda. Quan acabi aquesta setmana, si no hi ha una sorpresa majúscula, Catalunya ja tindrà nous pressupostos. Serà la primera vegada des que Salvador Illa és president que els aconsegueix aprovar. I serà gràcies a Esquerra i als comuns que aquests dies s'afanyen a explicar què han aconseguit a canvi. Per això comença una setmana que estarà plena de fotografies, d'escenificacions d'acords, començant per la foto que s'ha produït fa poca estona a Sant Sadurní d'Anoia. els saludos aplaudiments en el moment en què Oriol Junqueras i Salvador Illa presentaven el tren orbital. Anem fins allà, fins a Sant Sadurní, que hi ha el nostre company en Xavier Balló. Hola, Xavi.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
15: Aquest tren, recordem, que ha de pagar l'Estat, que ha d'unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, que s'acabaria el 2040. Aquesta és la gran contrapartida dels republicans.
1: És un dels principals acords que fonamenten el pacte de pressupostos que s'anirà concretant aquesta setmana. Illa i Junqueras han presentat conjuntament aquest projecte que Esquerra ha posat sobre la taula i que el propi president ja ha avançat que forma part d'un conjunt d'acords amb els quals Catalunya guanyaria poder de decisió. Per això ha agraït als republicans la seva implicació.
20: El sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president és un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords, ho agraeixo. És més còmode, segurament, quedar-se de braços creuats. És més còmode, segurament, no, sentit de país.
1: Cap dels dos ha volgut fer referència encara als pressupostos, però Junqueras ha deixat clar que el seu partit s'implica del tot en allò que ajuda a millorar les condicions de vida de la societat.
17: I en aquest compromís nosaltres hi som en plenitud, hi som del tot, hi som amb tota la convicció i estem convençuts que és feina del conjunt de les institucions donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania i de la nostra societat.
1: El projecte de la línia orbital ferroviària està planificat en quatre fases. La primera seria la que hauria de connectar Terrassa i Granollers i que en principi no estaria operativa fins d'aquí 8 anys.
15: Això deien aquest matí a l'Aquí Catalunya les dues grans entitats d'usuaris del transport públic.
22: L'anunci d'aquesta línia és una mica com parlar de quin color farem la teulada quan encara no sabem ni com seran els fonaments.
23: Els grans anuncis sempre queda millor el gran projecte d'una nova línia que actuar sobre allò que falla actualment. Part d'aquest acord ja està tancat i, per tant, en algun moment estan tornant a vendre coses que ja estaven tancats.
15: Són Adrià Ramírez de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic i Adrià Allo de Dignitat a les Vies. Aquest és un projecte que se suma a dos acords més pactats entre PSC i Esquerra que hem conegut avui. Laura Pons, bona tarda.
24: Hola, què tal? Bona tarda.
15: Són que l'Estat deixi de tenir majoria al Consorci de la Zona Franca i que l'Agència Tributària de Catalunya tingui 500 milions d'euros més per poder contractar a més gent i tenir més recursos.
24: Sí, el Consorci de la Zona Franca que presideix Pere Navarro és 100% titularitat de l'Estat, pertany al Ministeri d'Hisenda, però amb aquest acord la governança canviaria. Catalunya passaria a tenir el 55%, el 40% seria de la Generalitat i el 15% de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'Estat es quedaria el 45% restant. Pel que fa a l'ATC, a l'Agència Tributària de Catalunya, Esquerra i el PSC han pactat 527 milions d'euros per muscular-la, per fer-la gran, per preparar-se per quan aquest organisme hagi de recaptar en un futur l'IRPF, que encara no tenim clar quin any serà, però que aquest és un compromís que socialistes i republicans van pactar a canvi de la investidura de Salvador Illa.
15: Com ja vam fer en el seu dia, divendres, amb el tren orbital, Laura, també posem en context aquests dos acords. En el cas de l'Agència Tributària es doten de més recursos, però la feina de moment serà la mateixa, perquè ara tu deies no es recaptaran més impostos. Sabem que aquesta recaptació de l'IRPF que volia Esquerra de moment ha fracassat.
24: L'IRPF era una línia vermella pels republicans, però després Salvador Illa va retirar els pressupostos i ho va deixar de fer. L'alternativa que han trobat els de Junqueras i els de Salvador Illa és aquest pressupost, 527 milions d'euros per anar preparant, per anar musculant l'ATC. Pensa, Joan, que aquesta agència es va crear l'any 2008 i que ara mateix té 900 treballadors, una xifra que és insuficient si s'han de recaptar els impostos des de Catalunya. El president ho ha dit en més d'una ocasió: per poder recaptar l'IRPF des d'aquí hem de multiplicar fins a per 4 els recursos que té ara mateix l'Agència Tributària de Catalunya. Parlo d'ordinadors, de sistemes informàtics, de personal, de processos, de dades. Tot això és el que s'ha de preparar per anar musculant l'ATC.
15: Això pel que fa a l'Agència Tributària, en aquest cas pel que fa al Consorci, a banda de la novetat de la governança, per què és important?
24: Doncs perquè a la pràctica és una plataforma de desenvolupament econòmic, logístic i industrial, i amb el canvi de governança serà Catalunya i no l'Estat qui tindrà l'última paraula sobre què s'ha de fer a la Zona Franca. Pensa que hi treballen 137.000 persones i que genera un impacte econòmic indirecte de 9.000 milions d'euros.
15: Bé, això s'escenificarà demà al Palau de la Generalitat, aquest acord total de pressupostos entre Esquerra i PSC, entre Salvador Illa i Oriol Junqueras, però sempre i quan avui, a la reunió que hi ha al Consell Nacional de Republicans, aquesta trobada vagi bé, és a dir, que la militància avali aquest full de ruta de Junqueras.
24: Sí, aquesta tarda a 6:45 hi ha una reunió a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria, reunió on Junqueras explicarà aquests acords i també d'altres més sectorials pel convèncer la militància de que és un bon acord, de que és un bon pacte, i si tot va com s'espera i si els crítics no fan molt de soroll, tot estarà encarrilat per tenir pressupostos a finals d'aquesta setmana, a falta, això sí, dels comuns.
15: Exacte, justament dels comuns, que també són necessaris per aprovar aquests comptes. Avui la consellera d'Economia s'ha reunit amb ells. fa molt poca estona.
24: Sí, el que demanen els comuns és que no donin per fet el seu suport, que cal actualitzar l'acord, deia David Cid.
0: Vull insistir en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
24: Feina per fer perquè cal actualitzar la negociació en tres eixos, habitatge, mobilitat i desigualtat.
15: Gràcies, Laura Pons.
24: A vosaltres.
15: I escoltem a l'oposició que furga en aquest moment de l'aprovació de pressupostos. Junts i la CUP recorden que Rodalies encara no funciona, que els professors segueixen fent vaga, els de Puigdemont i el Albiach acusen Esquerra i els comuns de deixar penjats els mestres.
2: No es pot demanar, com van fer Esquerra Republicana i els comuns, dimissions i la setmana següent fer com si res i aprovar els pressupostos d'aquest mateix govern. O en tot cas, si es fa, que quedi clar, és una clara hipocresia.
4: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat. Fer el millor per aquest país no és empassar-se gripaus ni...
15: Això deien els portaveus de Junts i de la CUP, Josep Rius i Su Moreno. I pels professors que estan de vaga aquests dies, tampoc entenen que entre les condicions d'Esquerra i els comuns per aprovar aquests pressupostos no hi hagi cap ni una de les seves demandes. Avui estan fent vaga al barcelonès. Ara mateix la protesta és a la Conselleria d'Educació, la Via Augusta de Barcelona, on hi ha la nostra companya, la Soledad Domínguez. Hola, Soledad, bona tarda.
5: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
15: Una protesta que crec que ja s'ha acabat, almenys pel so que escolto de fons, que s'ha mantingut tot i la pluja, la forta pluja que ha caigut a Barcelona.
6: Efectivament, és una mostra claríssima de que la gent, malgrat nevi, troni o el que sigui, seguirem lluitant pel que volem, que és una qualitat educativa a l'escola pública.
5: Això és el que ens deia una de les professores, aguantant la pluja sota el paraigua. El fet que la protesta s'hagi mantingut sota la pluja, que estones ha estat ben intensa, és una prova de com les mobilitzacions, Joan, ja van molt més enllà dels sindicats. Són els professors anònims, els que tiren del carro i els que demanen al govern, també a la resta de forces al Parlament, que situïn l'educació com a prioritat. Malgrat que Esquerra Republicana i els comuns hi han dit que això per ells no serà una línia vermella a l'hora d'aprovar els pressupostos, els sindicats insisteixen, recorden, especialment a Esquerra, que ells també són responsables de l'actual situació.
25: Que si estem en la situació que estem és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre, ni tampoc les condicions laborals amb les quals treballàvem.
5: Al voltant de 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat en aquesta protesta que, com sentiu, ja s'ha acabat. Els sindicats tenen previst reunir-se dimecres a la tarda de nou amb la conselleria. Abans esperen rebre per escrit una proposta que demostri, diuen, que el govern ha entès el missatge i que està disposat a anar més enllà del pacte que va signar amb Comissions i UGT.
15: Ho anirem explicant. Gràcies, Sole.
5: Fins ara.
15: La foto del dia ha estat al matí a la Sagrada Família.
26: He fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família. Ens hem posat cada 2 metres una persona i hem anat baixant tant cadires com taules i fins i tot una pissarra petita amb guixos per reivindicar la vaga educativa.
15: Uns 450 docents han bloquejat l'accés al temple, que ha hagut de tancar portes i retornar els diners de les entrades als turistes afectats.
27: We must waiting because we can come later.
15: Una protesta que s'ha aixecat cap a les 7 del matí.
14: Hora 14.
15: I la gran majoria dels centres de menors a Catalunya el gestiona una empresa privada. En concret, mentre n'hi ha 7 de totalment públics, n'hi ha 150 que funcionen a través de subcontractacions. Aquesta és la radiografia dels CRAE, que avui ens fa el nostre company Oriol Soler. Oriol, com estàs? Bona tarda.
28: Què tal, Joan? Bona tarda.
15: Ara fa un any, recordem, va esclatar l'escàndol de l'antiga DGAIA, milions d'euros de prestacions indegudes sota sospita, i a dia d'avui la majoria d'aquests centres de menors els gestionen en part aquestes mateixes fundacions que van a ser assenyalades llavors.
28: Sí, els CRAE són uns dels serveis més delicats que gestiona l'administració. Parlem de nens i nenes que han passat per processos de desemparament, allunyats per diferents motius de les seves famílies i que estan tutelats per la Generalitat. Conviuen aquests centres amb altres nens i nenes, en alguns casos amb desenes. El CRAE més gran de Catalunya, per exemple, que està a Barcelona, té 60 criatures i hi ha 10 centres on són més de 30 nens i nenes. A més, 96 d'aquests infants tenen menys de 6 anys i estan vivint als CRAE. De tots els infants que viuen en aquests centres, 3.000 estan a places privades i només 120 a centres de gestió pública. I com deia Joan, l'entitat que gestiona més CRAEs és Resilis, que és una de les fundacions assenyalades pels pagaments indeguts a la DGAIA. La resta, entre Suara, Edubic i Actua, gestionen també un terç dels centres de gestió privada a Catalunya.
15: Molts oients es preguntaran què implica que la majoria d'aquests centres de menors siguin gestionats per una empresa privada. Doncs si els comparem amb com funcionen els 7 centres totalment públics, resulta que els educadors han d'atendre a molts més joves i adolescents i a sobre ho fan amb un sou un 40% més baix que els que són funcionaris.
28: Sí, el problema no són només els sous, que ronden els 20 o 25.000 euros anuals. També parlem dels caps de setmana, de les nits, dels festius i de les ràtios per educador.
19: Estamos expuestas a trabajar una persona sola con 9 criaturas, ¿no? En turnos de 12 horas o de 24 horas. Y esto es algo que se ha ido hablando, ¿no? El cómo nos enfrentamos a las jornadas de trabajo en solitario, sin recursos y con una tipología de criaturas que requieren más presencia educativa.
28: És l'Alba, un nom fictici perquè ens ha demanat preservar el seu anonimat, que treballa a un centre de la província de Barcelona. És educadora social i assegura que per culpa d'aquestes condicions, sumada a la intensitat que ja té la pròpia feina, que implica tractar amb col·lectius vulnerables i de vegades també rebre agressions, la gent als CRAE dura molt poc al seu lloc de treball.
19: Està costando encontrar gente titulada que quiera venir a trabajar a los CRAE. Tiene que ver con un tema de convenio, de salario y de condiciones laborales, ¿no? Hay una fuga de profesionales hacia convenios como el de sanidad o el de educación.
28: Per revertir aquesta situació, el govern té dues apostes. Per una banda, l'equiparació salarial entre pública i privada, que es va anunciar fa dues setmanes, i per l'altra, potenciar la figura de la família d'acollida per aconseguir que els CRAE siguin menys i amb menys places per fer una millor tasca educativa i pedagògica.
15: Teniu el detall d'aquesta informació a sercatalunya.cat. Gràcies, Oriol Soler.
28: Gràcies a tu, Joan.
15: I avui a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat d'haver agredit sexualment una menor de 14 anys tutelada per la DGAIA. Segons la fiscalia, tots dos es coneixien, la víctima li comprava drogues i fa dos anys la va agredir al seu pis juntament amb un altre home. El Ministeri Fiscal demana 25 anys de presó. Martí Oliver.
3: A la menor se la va apartar de la seva família i se la va fer ingressar al centre amb 13 anys perquè se li va detectar un alt consum de drogues i no ha hagut de declarar el judici, sinó que s'ha reproduït el que va explicar a instrucció, que es va escapar 14 vegades del centre on estava cap al Raval i que en un moment donat va començar a consumir crack sense fre fins al punt d'oferir sexe a canvi d'aquesta droga. Va ser en aquell període que va conèixer l'acusat, tots dos consumien, li va demanar unes pastilles relaxants i ell li va donar un tranquil·litzant en què assegura la va deixar sense poder-se moure i va ser aleshores segura que la van agredir a la dutxa juntament amb un amic. Per la seva banda, l'acusat ho ha negat tot i diu que només la coneixia de vista perquè li va robar el telèfon.
15: Un minut i parlem d'una de les notícies del dia. Shakira, absolta de frau fiscal, i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. Fins ara.
14: Cadena SER.
7: Què te pasa, chiquillo? Què te pasa?
8: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
7: No puedo leer ni escribir.
14: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
9: Com a meravelles cantades.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
14: Hora 14, amb Joan Bofill.
15: Ara són les 2:24. L'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i Hisenda li haurà de retornar 55 milions d'euros, més de 55 milions. Recordem que la cantant va acceptar una multa de 8 milions d'euros per haver defraudat entre els anys 2012 i 2014, però en canvi va recórrer un exercici, el del 2011, que Hisenda també li reclamava. I ara, el Tribunal, l'Audiència Nacional, accepta el recurs de la cantant i ha ordenat a l'Agència Tributària que li retorni gairebé 60 milions d'euros d'aquell exercici, Martí.
3: Sí, el 2011 Shakira va fer una gira mundial de 120 concerts a 37 països diferents

0: diferents i, segons la sentència a la que ha tingut accés CERC Catalunya, l'Audiència Nacional considera que no va passar el temps mínim a Espanya per estar obligada a tributar els ingressos d'aquella gira. El llindar sol posar-se als 183 dies. En un comunicat, l'equip de la cantant ha retret que Hisenda la perseguís, tot i que aleshores no tenia tampoc casa ni tampoc fills a l'Estat, i lamenten que hagi calgut un calvari, diuen, de 8 anys per arribar a aquest punt. L'agència tributària haurà de tornar 55 milions que li va retenir els interessos i també haurà de pagar les costes i ja ha anunciat que demanaran a l'advocat de l'Estat que ho recorri al Suprem.
1: I els Mossos han detingut dos homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un altre a Reus, als detalls dels Tele Vidalgo.
2: Ambdós van ser detinguts al lloc dels fets a l'interior d'una masia. Els agents van rebre l'avís que hi havia una baralla i quan van arribar al lloc es van trobar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home de 43 anys. Allà van localitzar els dos individus de 46 i 79 anys i un d'ells va intentar fugir al veure les dotacions. El cas s'està investigant sota secret d'actuacions.
1: I avui hem sortit al carrer aquest matí a preguntar a bars i botigues al centre de Barcelona si ja es podia pagar o no amb Bizum. Avui és el primer dia que entra en funcionament un mètode de pagament que ha de substituir les targetes de crèdit i les empreses americanes que hi ha al darrere i que farà transferències instantànies entre client i el local. Ara bé, com hem comprovat, avui aquest servei, nou servei de Bizum, a la majoria de llocs encara no estava disponible. Martí Ramírez.
3: La implementació serà progressiva i dependrà de cada banc. Anirà avisant els clients de quan poden començar a fer servir aquest mètode de pagament.
4: El nostre Datafun va fer una actualització fa 10 dies, però sí que ara incorpora l'opció de Bizum.
3: De moment, entitats com CaixaBank, BBVA o Banc Sabadell ja han començat a activar el sistema en alguns usuaris i comerços.
5: Veo en el Datafun que està l'opció que dice Bizum, però me preguntava per a què servir.
3: La majoria, però, encara no el tenen.
6: Encara no hem rebut cap informació ni per part del banc ni per part de companys.
3: A partir de l'1 de juny es posarà en marxa l'aplicació Bizum Pay per iPhones i Androids i la companyia espera que abans que acabi l'any el servei ja estigui disponible per tots els seus clients d'Espanya, més de 30 milions. A diferència del pagament amb targeta, aquesta transacció és directa del client al compte de la botiga, sense intermediaris, com Visa o Mastercard. Això permetrà als negocis ingressar els diners immediatament i no haver d'esperar uns dies a que es faci efectiu el cobrament.
1: I atenció a aquesta dada, 5.700 persones van morir en centres psiquiàtrics de Catalunya durant la Guerra Civil per les males condicions a les que s'hi veien sotmesos. Són dades que ha facilitat a través d'un estudi de la Generalitat el col·lectiu Besnets per la Dignitat, que demana trobar aquests familiars i reparar la seva memòria històrica. Eva Hidalgo.
2: La fam, la superpoblació i les males condicions d'higiene són els principals motius d'aquesta elevada mortalitat. Una de les víctimes va ser el besavi del Francesc Martínez, portaveu de Besnets per la Dignitat, que va morir dos mesos després de ser traslladat del Pere Mata de Reus al psiquiàtric de Sant Boi. Ha passat pels micròfons de la Quicam de Tarragona.
7: Al final van ser els últims dels últims dels últims, no? Els oblidats dels oblidats, no? Potser estava pitjor vist ser una persona amb problemes de salut mental que no un presoner, no? Les històries dels nostres familiars amb problemes de salut mental al passat estaven molt silenciades, no? I era complex.
2: Fa una crida per dignificar els seus noms i cercar els parents. El proper 13 de juny es farà un acte d'homenatge a Sant Boi.
1: En esports, l'última hora sobre l'estat de salut de Fermín. Té una fractura al dit petit del peu i haurà de passar pel quiròfan. Adrià Soldevila.
8: Sí, és una notícia d'última hora. Bona tarda. El Barça comunica que Fermín López va patir durant el partit contra el Betis d'aquest diumenge una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Per tant, s'ha trencat el dit petit del peu dret. Diu el Barça que serà sotmès a tractament quirúrgic. Per tant, passarà pel quiròfan Fermín López, que veurem si arriba o no a la cita del Mundial que comença l'11 de juny als Estats Units.
1: Això després d'un cap de setmana de cara i creu per als dos altres equips catalans. L'Espanyol ja s'ha salvat.
9: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
1: I el Girona, en canvi, s'ho juga tot dissabte que ve contra l'Elx.
8: Sí, cara i creu per l'Espanyol i el Girona en la penúltima jornada de Lliga. Després de patir moltíssim durant els últims mesos, l'Espanyol ja està matemàticament salvat. Va guanyar ahir a Pamplona davant l'Osasuna per 1-2 i seguirà sent equip de primera divisió la propera temporada. L'antítesi d'aquesta alegria és el Girona, que s'ha complicat la vida. Ahir va perdre 1-0 al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid i s'ho jugarà tot en l'última jornada de Lliga. Ara, en posicions de descens, dissabte vinent tindrà una final amb Montilivi. Els jugadors ho saben, han de guanyar. Depenen d'ells mateixos. La victòria el salva contra l'Elx, però l'empat o la derrota el condemna a la segona divisió.
1: I recordeu que aquesta nit ha estat operat Àlex Márquez, una fractura a la clavícula i una vèrtebra del coll, el seu estat de salut després de la greu caiguda d'ahir a Montmeló. Arribem a 2:15, continua la informació.

0: Ha moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Recuperar una bici vieja, lo que hoy es un instrumento adaptado, o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Ha llegado el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 18 de mayo, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la...
10: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
11: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
12: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
14: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
15: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Bona tarda, Albert.
16: Què tal? Com estem?
0: Això tu, que ara feia ja anys que no passaves per aquí.
16: Jo crec que dos o tres.
0: Tres. He vist tres aquest matí anys. I l'última visita va ser l'1 de juny del 2023.
16: Bona època. Bueno, doncs 3 anys. Emocionat, perquè bueno, suposo que tothom ho diu, no? Que a l'Òscar el sí. Tens a la memòria... I ara, revisant l'Instagram, l'havia escrit 10 dies abans de que morís, amb la qual venir aquí era una felicitat doble, per veure't, perquè sempre m'has caigut superbé, i també per recordar l'Òscar, que bueno, suposo que els oients que ens senten pues, també l'enyoren com jo.
0: Cada dia el recordem en aquest programa, sí, sí. D'una manera... Jo segur, fent el guió, me'n recordo cada dia. Dic, a veure què posaria aquí el Morell, a vegades li fem cas i a vegades dic, no,
16: home, no
0: hem d'anar per l'altra banda. Comencem per l'urgent, després anem a l'important.
16: Sí.
0: Com estàs actualment? Salut?
16: No, estic bé. Vaig tenir un susto al desembre, que bueno, estava fent una conferència a metges, i a l'acabar un metge em va venir i em va dir que tenia com un bulto aquí a la paròtida, i res, 2 dies després em van mirar, em van fer un tac, i sí, tenia 10 centímetres per 3, i era el mateix que el Tito Vilanova, però podia ser benigna o no. I si no hagués sigut benigna, hagués sigut un problema, però la sort que vaig tenir és que va ser benigna, me'l van treure, no es veu res, i no m'han tocat el nervi facial ni res, i tot va quedar en un ensurt, i bueno, donar les gràcies a tothom, a la meva doctora, a la d'allà baix, a tothom que es va preocupar, perquè crec que vaig rebre 72.000 mails a les 48 hores després wow. d'operar-me, i no sabia que tanta gent em desitjava carinyo.
1: Sí que per Sant Jordi estava recuperat.
16: Totalment. No, en un mes i mig vas estar recuperat. I...
1: Quin Sant Jordi, eh? Amb el teu nou llibre, amb No has estat mai sol.
16: Bueno, ha sigut una bogeria. Vaig campear el Cidiller i mai hagués imaginat que agradaria tant. Portem 4 edicions en català, 3 en castellà, 2 productores de cine volen fer l'adaptació, i la veritat que... Vaig posar el mail al final del llibre perquè la gent m'expliqués què sentia sobre aquests protectors. El llibre parla de que tothom té protectors que et cuiden quan marxen, i bueno, tu tens l'Òscar, suposo que ho saps, però tens l'Òscar aquí que et cuida, i també una dona. I crec que part d'això m'ha emocionat, perquè el llibre parla de protectors, parla de gent que et cuida, però sobretot la gent m'està dient que l'ajuda molt a superar morts que ha tingut a la vida, i ho vehiculant a través del llibre, amb la qual cosa és preciós.
1: Català etiquetat com a thriller emocional.
16: Sí, bueno, l'he etiquetat jo.
1: Tu l'hi has posat. Sí. Abans que t'etiquetin, t'etiquetes tu mateix.
16: No, ho he posat, ja. Bueno, ho vaig posar aquí a la portada, el thriller emocional, perquè em semblava que és el que era, és un thriller, perquè realment comences a llegir-lo i no pots parar, la gent s'ho menja en 4 hores, però també et deixa una emoció, no? Jo crec que parla molt d'aquesta paraula llatina que és ducin altum, que és continuar endavant. Quan et passa alguna cosa, has de remar cap endavant, que significa ducin altum. I jo crec que és una novel·la que parla molt de que la vida pots tenir-ho tot, com el Guido, que és un instagramer, tiktoker, que ho té tot. Sí, ho té tot, i amb 20 anys ha viatjat a tot el món, ha conegut amb moltes persones, però de vegades això no et porta la felicitat, no? I està en un moment difícil de la seva vida, enyora molt la seva mare que va morir, i realment pues, rep la trucada d'un metge que el va curar de petit i li demana un favor molt gran. I el Guido té el do de poder veure protectors, que és algú que comparteixo jo amb ell, perquè em van donar tanta ràdio i tants tags que em van dir que potser despertava part dels serveis que altra gent no tenia. I jo crec que una d'aquestes és veure protectors, persones que han marxat i et cuiden, i jo tinc la sensació que tothom té una, i de vegades dos, i hi ha alguns que tenen 5, que ja és...
1: En parlarem també de premonicions i somnis, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptor, guionista i també enginyer industrial, l'Albert Espinosa.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau. Uno.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Albert Espinosa amb La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que aquest és el primer gran hit de la seva carrera. I, de fet, amb ell va guanyar el Festival de Benidorm de 1968, una cançó que el Julito va compondre a l'hospital mentre es recuperava d'un gravíssim accident de cotxe que va estroncar la seva carrera com a porter del Real Madrid. I aquí, Albert, veig certs paral·lelismes amb tu, perquè tu anaves per porter del Barça.
1: Sí, jo jugava als alevins del Barça.
0: Encara que
1: era,
0: una mica,
1: però... Era porter, jo sempre dic que era molt bo, perquè ningú ho pot demostrar ja, era boníssim, i era el que més m'agradava a la vida, jugar a futbol, era una bogeria, podia passar-me el cap de setmana fent 14, 15 partits, i curiosament aquesta cançó a mi em recorda molt al meu pare, que li agradava molt aquesta cançó, però... Sobretot quan vaig entrar a l'hospital, tenia una mare hospitalària que deia, bueno, que ens va ensenyar a tots els nens que tenien càncer a ser valents a la vida, a l'amor, al sexe, i era una dona increïble de 90 anys que cada matí posava aquesta cançó a tot volum a l'hospital i ens explicava això, que les coses passen i ella deia que viure és aprendre a perdre el que has guanyat. I aquesta cançó sempre em recorda aquella mare hospitalària que em va ensenyar que qualsevol pèrdua és un guany. I jo encara, cada dia, tinc un tocadiscos que m'encanta i cada dia em desperto amb una cançó del Julio Iglesias. Són diferents, però és un homenatge. Jo crec que aquesta gent gran que supera els 70, 80 anys, que sap on estan totes les pedres i t'ensenya una mica com no tocar-les, no? I com aconseguir vibrar-les, no? I, bueno, a mi m'entusiasma el Julio i té una mica a veure amb el llibre, no? El llibre, hi ha un personatge que rep una acusació que no sap si és de veritat o és falsa, i recordo el que deia el Cary Grant, no? El Cary Grant deia que la teva forma de ser el que tu ets, el teu honor, per dir-ho d'alguna manera, és com un coixí ple de plumes, i que si algú el posen entredit és com si les plomes marxessin al vent, no? Que encara que al final puguis demostrar la teva innocència, és molt difícil recollir totes les plomes, no? I crec que el llibre també parla una mica de, bueno, les traïcions o les acusacions falses, i no sé, és curiós, però a mi crec que aquesta cançó et desperta la felicitat de viure i sempre ho ha fet.
0: Però això que dius de les acusacions falses, tu que sempre escrius de vivències pròpies, és que tu ho has viscut, això?
1: No, jo no, però jo vaig tenir un metge que és una mica del que va la novel·la, no? Hi havia un metge a l'hospital que li van acusar d'algú molt greu i any després me'l vaig trobar. I em va impactar molt com va viure tota aquella acusació que va rebre, i em va emocionar molt la forma en què s'ho van prendre ell i la seva família, no? I li vaig demanar un dia que em regalés la història per poder-la explicar. I ell és el que em va dir la frase aquesta de Cary Grant, que em va tocar molt. I jo sóc dels que quan em diuen o m'expliquen alguna cosa d'una persona, jo no m'ho crec si no ho he viscut o he vist en primera persona.
0: Doncs ara no s'estila, en aquests temps que corre.
1: Bueno, però jo crec que és molt important, no? Crec que és molt important confiar, no? En els teus ulls i en les teves oïdes, no? I crec que el llibre parla també una miqueta d'això.
0: Que ara parlaves de la figura de la mare hospitalària, que trobo que no n'hem parlat prou, almenys en els mitjans, d'aquesta figura, que al final són herois, els veritables herois. Qui era la teva mare hospitalària?
1: Bueno, era una dona que va néixer aquí a Barcelona, que tenia 90 anys, que havia fet, jo crec que 20 feines diferents, s'havia casat 3 cops, tenia 12 fills, però es va passar quasi els 10 anys que jo vaig estar a l'hospital i ja tenia una malaltia pulmonar molt greu, i ens va acollir a tots com si fossin els seus fills hospitalaris, amb la qual cada nit, quan s'anava el teu pare i la teva mare, pujàvem allà, ens feia un colacau, i a mi em vaig tenir la sort que em va explicar les 7 regles per ser feliç. Em va dir un dia, recordo que vaig ser l'únic que no li van donar passe de fin de setmana, i em va dir, t'explicaré les 7 regles de ser feliç. I jo crec que vaig tenir la sort d'escriure tot el que em relatava o escrivia en papers. No en tenia res en aquell temps, però amb els anys m'he adonat que era una sàvia i em va donar eines per ser feliç, i sempre vaig pensar que dels 30 nens van morir 29, només vaig quedar jo, i vaig tenir la sort d'aprendre d'una persona gran, i jo estimo molt la gent gran, perquè penso que tenen una saviesa que la comparteixen amb tu.
0: Anem a l'important, quines són les 7 regles per ser feliç?
1: Clar, molta gent m'ho demana, eh? Home. Passa que el problema, Jordi, és que ella em va dir que només ho podia explicar quan veiés que la meva mort s'apropava. Però jo era un adolescent, i bueno, jo tinc una amica que sempre em diu, fas mala cara, hauries d'explicar-ho ja, però jo com era un adolescent li vaig dir, home, deixa'm explicar una. I una me la va deixar explicar. I jo recordo, tenia 13 anys i ella em va dir, has d'aprendre a dir no en aquesta vida. I em va explicar quasi 7 folis del per què, però jo en aquell moment no volia, només volia dir sí a la vida. I després he entès quantes vegades he dit no i s'ha convertit en un sí, no? I ella parlava molt de metàfores que a mi m'encantava. Ella deia que un èxit és allò que està entre dos fracassos, no? I jo, quan de vegades hi ha algun fracàs, penso que ara vindrà un èxit increïble.
0: Bé, si no expliques les altres, vol dir que et trobes bé.
1: Estic perfecte.
0: Que estàs algun com una
1: dia,
0: rosa.
1: Algun dia les explicaré, eh? Perquè jo penso que...
0: Home, això s'ha de compartir.
1: Són tan curioses i tan belles i tan diferents, eh? A més. Però és que ella era molt, molt diferent.
0: Que tu que portes tants anys amb això, amb la mort orbitant al teu voltant, com et portes? Com l'afrontes? Què hi sents? Et fa por? No et fa por? Què?
1: No, perquè jo a mi em van donar un 3% de possibilitats de viure, em van dir que anés a Menorca a un hospital a passar l'últim mes.
0: I entre partir... d'altres, perquè quan vas venir aquí, que ara comentàvem amb l'Òscar, un metge t'havia dit que, o sigui, 2 mesos abans hauries d'haver mort, a l'abril del 2023.
1: Sí, als 50 anys calculava que moriria i, bueno... Jo crec que a mi el que m'agrada molt és pensar què vindrà després de la mort, no? I jo penso que vindrà algú brutal. Crec que et convertiràs en un protector d'algú que estimes. I també la meva mare hospitalària tenia una teoria que per mi era molt vella, que deia que les nostres ànimes en realitat no eren una, eren 7 trossets de 7 persones al món, amb la qual quan algun dia a les 8 del matí et despertes trist i no saps per què, ella deia que un trosset d'aquestes 7 ànimes que tens a dintre en aquest món està visquent un moment difícil, no? I a mi m'entusiasmava això. Ella també deia que tenia ànima de cèrvol i ànima de roses. I va ser molt bonic perquè quan va morir allà la van enterrar a Màlaga i vaig anar i em va dir l'home, l'enterrador, em va dir, mira, una cosa increïble, i és que a sobre de la seva tomba havien crescut un centenar de roses. Mm. I no s'ho explicava, jo deia, sí, perquè té ànima de roses, no? I crec que al final, quan mors, en realitat només mor una setena part de tu, no? La teva ànima està en 7 persones més, i a mi una de les coses que més m'agrada és trobar les ànimes que tinc dintre, no? I intentar sentir el mateix, amb la qual cosa jo aconsello no fer mal a ningú, perquè potser t'estàs fent mal a tu mateix, perquè aquella persona té un trosset de la teva ànima i tu tens un trosset de la seva.
0: I això et serveix per afrontar la teva pròpia mort i també, entenc, per les morts d'éssers estimats teus.
1: Molt, molt. A mi, bueno, hem parlat a l'Òscar, però a mi em va afectar molt perquè 10 dies abans li vaig dir, hauríem de fer el llapis de memòria a la tele amb una orquestra. Li vaig dir, seria tan xulo una orquestra sencera. I em va dir, m'encanta, parlem-ne, no? I va morir 10 dies més tard, però sempre vaig tenir la sensació que persones com ell o aquest programa, a través de la música, es treus l'ADN de l'ànima de les persones, perquè al final les cançons t'acompanyen la resta de la vida i et canvien, no? La meva mare sempre deia que havies de trobar el teu tot a la vida perquè, si no, et conformaves amb petiteses i cap petitesa t'omplia com el tot. Però que quan trobaves el tot ja no necessitaves cap petitesa a la vida, no? I jo crec que això és la vida, és trobar el teu tot. Potser trigues més o trigues menys, però quan el trobes ja no et distreus mai més amb petiteses.
0: Qui són els teus protectors, Albert?
1: Jo crec que la meva mare hospitalària està aquí al costat i el meu pare, de veritat, que el vaig perdre fa 10 anys i, bueno, la mort d'un pare trigues, com a mínim, jo he calculat 18 mesos en superar-la, però passa alguna cosa increïble, que al final et converteixes en la gent que perds, no? Jo m'he convertit una mica en el meu pare i en la meva mare hospitalària, no? I acabes entenent per què fan les coses que no entenies, no? I els noto molt a prop. Quan vaig estar fa poc al col·lapse, li vaig dir al Jordi González que veia una dona poderosa al seu costat i em va dir, és la meva mare, ha de ser la meva mare, perquè estava creuant la Diagonal fa poc, venia una bici, jo no la vaig veure, i algú em va tirar cap enrere i vaig sentir el perfum de la mare. I jo crec que els protectors no poden aconseguir que passin coses bones, però sí que aconsegueixen que no passin coses dolentes. Jo fa 3 anys tenia que agafar un avió que es va estavellar i quan estava a punt d'agafar-lo em va trucar un amic, jo tinc un amic que els seus amics els té a la nevera amb lletres. Ah. Si fos el seu amic...
0: Com un imant.
1: Jordi, Albert... I fa com crucigrames amb la gent que s'estima. I em va trucar, abans que agafés l'avió, em va trucar i em va dir, no l'agafis. I dic, per què? Diu, perquè ha caigut la B del teu nom i en lloc del verb pone alert. I has d'estar alerta. I jo vaig pensar, tio, has tancat la nevera amb força i s'ha caigut un parell de lletres. Però saps allò que dius, bueno, no sé, i no el vaig
0: agafar. Però si de cas, no l'agafaré.
1: No l'agafaré.
0: El perdré.
1: Sí, i va caure. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I si et mors, què vol dir?
1: Bueno, li he demanat que tregui el meu nom de la nevera, perquè no puc estar la resta de la vida
0: no.
1: Esperant que caigui...
0: Però si et mors, què vol dir? Que el protector no ha fet bé la feina, o què?
1: Bueno, però és que jo crec que no és cap secret. Tots d'aquí, els que ens estan sentint, en 200 anys, per ser generosos, tots estarem morts, no?
0: Molt generós.
1: Molt generós. I jo crec que morir forma part de la vida. Crec que al final les pors són dubtes no resolts. Si algú no resol una dubte, es converteix en una por. I jo crec que morir no és trist. Jo ja confesso que m'agradaria morir un divendres, és el dia de la setmana que més m'encanta, són les estrenes de cine, la gent està feliç, et pot venir a veure el dissabte, si vol, al tanatori, jo només vull treballar migdia, mitja tarda,
0: val.
1: A mi que no m'expongan tot el dia, sinó de 3 a 6, que està molt bé, i crec que pensar aquestes coses, si algun dia mor un divendres, la gent dirà, hosti, quina sort ha tingut l'Albert, no? Que mor quan ha volgut, no? Però crec que forma part de la vida. A mi no em fa por ni tristesa i sobretot em produeix una felicitat, no? Perquè he vist marxar tants i cap ha tornat, amb la qual cosa ha d'haver algú molt bo fora.
0: Bé, els protectors, com deia ara l'Albert Espinosa, que és un tema que entra dintre del seu nou llibre, el No has estat mai sol, i ara sonarà una cançó que l'Albert relaciona amb aquest llibre. Ara ens explicarà per què, però la cançó és Ruido, de Joaquín Sabina.

0: las pisadas. Se apagaron los latidos.
1: Al llapis de memòria de l'Albert Espinosa també hi hem trobat Ruïdo de Joaquín Sabina. És un tema publicat l'any 1992 dins del disc Física i Química i que, com dèiem, Albert, tu relaciones amb aquesta nova novel·la, amb el No has estat mai sol. Per què?
2: Bueno, jo em vaig despertar molt temps amb aquesta cançó. Quan estudiava a la universitat, a Enginyeria Industrial, em despertava amb aquesta cançó i no l'havia tornat a sentir des de l'any 94 o 95. I ara que l'has sentit, m'ha produït aquesta estranyesa que et produeixen cançons que ens has deixat de sentir. I la vaig començar a sentir un dia, que la vaig apagar de seguida, que va ser el dia que va morir el Dylan, que era un nen que tenia 6 anys, portava des dels 2 lluitant contra el càncer, i potser al cap de l'any coneixo 50 o 60 nens que els seus pares volen que els conegui, els ajudi, però jo crec que cap com el Dylan. Jo crec que el Dylan tenia una força, una energia, una felicitat, era un noi increïble, i el dia que va morir, per la tele estàvem posant aquesta cançó i la vaig haver d'apagar, i al poc temps em va trucar la seva mare per dir-me que el Dylan pues, havia marxat, no? Havia estat el dia anterior amb ell, i vaig passar tota la setmana següent que somiava amb aquesta cançó, m'apareixia el Dylan i en deia dues lletres, XL, XL, tota l'estona, tota la setmana, i al final vaig haver de trucar als pares i dir-li somia amb el Dylan i em diu XL, no sé què pot ser. I es van emocionar molt i em van dir, és que el Dylan volia que la família comprés una moto, que era no sé què, no sé quants, una marca 750XL, i no la volíem comprar ja perquè ja havia mort. I la vam comprar al final, i aquesta mort, quan mor un fill, doncs la família es queda una mica tocada, bueno, bastant tocada, i aquesta mort ha servit perquè la família doncs, fes viatges, es reconnectés la parella, i d'alguna manera jo crec que el Dylan sabia tot això, no? I somiar amb ell i que sonés aquesta cançó del Ruïdor, jo crec que era una manera de fer-me prestar atenció. Amb la qual cosa, a partir d'aquell dia, jo crec que tinc la sort. Per somiar coses has de tenir un polo, no? Una persona que ha marxat que t'ajuda a connectar. No? I fa poc amb la meva editora del llibre li vaig dir somio amb tu i un anell. I es va posar a plorar i em va dir la meva mare va morir i l'anell, pues, cap dels tres fills volia deixar que el tingués l'altre i al final no en parlo amb els meus germans perquè es va quedar un a l'anell, no? I em va dir, l'aconseguiré. Jo pensava, matar els germans o alguna cosa. Però no, han arribat a un pacte increïble, han fet les paus, es torna a parlar i cada 4 mesos pues, té l'anell un dels germans.
1: Història compartida.
2: Història compartida, no? I aquests somnis són xulos. Ja havia tingut, però a partir del mort del Dylan, jo crec que ell és un dels protectors que tinc. El vaig estimar moltíssim perquè era un nen lluitador i recordo que l'última setmana em va dir, ell volia ser davanter del Barça, i em va dir, vull jugar al camp del Barça en un entrenament amb l'Íñigo Martínez, perquè era el seu fan absolut. Ja havia acabat la temporada, vaig trucar a l'Íñigo, li vaig explicar, i si era a les 10 del matí, a les 12 es marxava a Tailàndia amb les seves filles i tal, i era absolutament impossible que a les 4 estigués aquí. I em va dir, perquè jo crec que hi ha gent bona, que la meva religió són la gent bona, i hi ha gent bona com l'Íñigo Martínez, que va deixar que l'avió marxés, les vacances es posposessin, i va estar de 4 a 6 de la tarda, l'última setmana, amb el Dylan, al camp d'entrenament, xutant-li pilotes i fent-li el seu somni, no? Amb la qual crec que pare està amb mi, i jo crec que pare està amb l'Íñigo ara i ara Aràbia Saudí, Cuilaldo, perquè crec que era un nen d'aquells que, per mi, no ha mort. Està dintre de tots els que vam tenir la sort de conèixer un nen i, d'alguna manera, aquest Ruïdo del Sabina, que és, per mi, una de les cançons més boniques perquè et desperta dolor dintre, et porta també molta, molta felicitat.
1: Increïble. Perquè ens acabes d'explicar que, pel que he entès, hi ha famílies que es posen en contacte amb tu perquè tenen nens que estan patint càncer?
2: Sí, normalment és l'osteosarcoma, el que vaig tenir jo, la filla de Luis Enrique. És una malaltia que té quasi un 90% de possibilitats de morir i també altres malalties, però sí, a través d'associacions com la Vilavecchia, que si algú vol algun dia treballar, bueno, treballar ajuda,

0: La Fundació Vilaver, que per mi és la número uno de tot el món, són brutals, i de vegades pues, t'escriuen a l'Instagram, al correu...
1: I tu hi vas?
0: Sempre, sempre, perquè a mi em van venir a veure, no? I normalment intentes, saps que molts moriran, però et porta una felicitat total, no? Ara hi ha una noia que se'n va anar a Menorca uns dies i també té un diagnòstic difícil, però conèixer la Vega... és d'aquelles coses que es regala la vida, perquè jo crec que si estàs trist, passeja't per un hospital pediàtric de càncer i et portarà la felicitat immediata. La meva mare hospitalària em deia, mai et preguntis per què ha passat això, perquè el per què sempre et portarà la tristesa, la depressió. I jo mai m'he preguntat per què. Quan em va sortir lo de la paròtia vas pensar, bueno, potser és la fi en menys d'un mes, però buah, tot el que hem viscut és brutal.
1: Uf! Realment, mira, ara m'ha vingut al cap un article que crec que escrivia l'Alfonso Ursí aquesta setmana sobre el Paco Umbral quan estava ja terminal, no sé si l'has llegit,
0: no.
1: que hi va perdre un fill de...
0: Sí, el Mortal i Rosa ho explicava en aquest llibre. Sí, sí.
1: I quan ja estava terminal es passejava per l'oncologia pediàtrica de l'hospital i s'asseia a mirar.
0: Clar.
1: I es quedava allà mirant. I els infermers li van preguntar a la directora del centre, bueno, aquí ve un senyor que s'asseu, es posa a mirar nens, i la directora li va dir, molesta algú? Clar. Doncs deixeu que miri.
0: Clar. Bueno, i té un llibre que si la gent no ha llegit, Mortal i Rosa, explica
1: brutal.
0: Tot el dolor que va ser perdre un fill petit i com li va canviar la forma de mirar. No? Jo, a mi el que em passa... és que em porta molta felicitat conèixer-los, sabent que segurament el diagnòstic i al final serà terrible, però tenen unes ganes de viure i una forma de somriure que a mi m'emociona molt, no? I tant de bo algun dia puguem dir que el càncer pediàtric, o tots els càncers han desaparegut, però mentrestant jo crec que són absoluts herois, són bueno, polseres vermelles. Anava d'això, no? De convertir nens... en càncer amb herois, no? I crec que l'únic és que fins i tot quan van fer la versió italiana, el Braccialetti Rossi, van canviar les polseres pediàtriques que eren blanques a vermelles, no? Amb la qual crec que al final és un símbol de lluita i crec que no els hauríem d'oblidar mai, no? I pensar en ells com herois i, bueno, jo de vegades quan penso en el Dylan i en tants nens que he conegut, penso que són una força imparable d'aquest món i aquests sí que es queden per cuidar molts.
1: I el Guido, el protagonista de No has estat mai sol, també ha passat per aquest tràngol i el va superar. Mm-hmm. No? Ara és un influencer, 18 anys, en principi ho té tot per sentir-se realitzat, però si grates una mica, veus que... miau.
0: Bueno, és que jo crec que és el mal d'aquesta societat, no? Crec que al final, en poc temps, aconsegueixes tantes coses que on està el camí per seguir, no? Guido significa el que troba camins, no? El significat del seu nom, no? I crec que en aquesta vida mai t'has de cansar de viure. Jo crec que per viure has de viure i has d'acceptar-ho tot, la tristesa, la felicitat... I crec que aquest llibre també t'ajuda a trobar el teu camí. La meva mare hospitalària ja deia que hi havia tres cimes a la vida, no? La primera cima, el primer... d'alguna manera és el que vols fer a la vida, no? I aquest cim és important, perquè li poses moltes ganes, però quan aconsegueixes el que vols a la vida, quan arribes al final del primer cim, t'adones que potser no et fa feliç. I el segon cim és normalment el contrari al que buscaves a la vida. Et costa més saber quin és aquest cim, però quan el trobes t'adones que no t'interessava en absolut aquell primer cim. I després em deia que hi havia un tercer cim que no el buscaves tu, et buscava una persona i t'adonaves que aquell tercer cim és el preciós. No? Jo tinc la sensació que estic acabant el meu segon cim i que aviat començaré aquest tercer cim. No? I un dels...
1: Que ara no saps quin és, encara.
0: És que no depèn de mi, Jordi. És arribar a una persona... pot ser l'amor, o pot ser el dolor, o pot ser alguna cosa, o pot ser la marxa d'una persona. Potser és la marxa de la meva mare, que jo crec que quan mori la meva mare em tocarà d'una manera que serà complicat, però també em portarà un plaer, no? Perquè em convertiré en ella, no? Que crec que és lo bonic, no? Però aquest tercer cim no saps què és, i com he posat el mail al llibre, molta gent em diu, estic al final del primer cim, però ja sé que és el... I normalment el segon cim és el contrari al primer. Si en el primer has buscat fama i has el segon busques el contrari...
1: La tranquil·litat, no?
0: Sí, i jo crec que això és la vida, no? L'oportunitat de recanviar.
1: Déu-n'hi-do, quina mare hospitalària, res envejar el Dalai Lama, eh? Que, Albert, ara mateix està sonant de fons una cançó dels austríacs Opus, que és Life is Life, que és, té a veure amb un dels teus últims projectes audiovisuals, que és Life is Life, també,
0: sí.
1: Que ara en parlarem, però la veurem en sèrie o pel·lícula, el teu nou llibre, el Mai has estat sol?
0: Té pinta. Jo tinc la sort que quan vaig a Polseres Marmelles es va fer a 32 països, 32 versions. Una de les més conegudes és pues, conèixer Spielberg en Estats Units, estar amb ell, amb Octavia Spencer, amb la creadora de Friends, Marta Kaufman. I quan coneixes tota aquesta gent sempre et diu, enviem quan facis alguna cosa que tu pensis. I vaig pensar, per què no enviar a la productora Amblin aquest llibre en anglès? I realment pues, estan bastant interessats, al igual que una productora italiana, els hereus de Sergio Leone, tenen una productora molt xula, Leone Films, i també estan interessats. Jo crec que pot quedar una història, la veritat és que el llibre és molt al sexto sentido o Ghost, i seria preciós transformar-ho, no?
1: I, sèrie o pel·li?
0: Jo vull pel·li. Jo vull el Guido amb pel·li i, bueno, ja m'han dit opcions pel Guido de 18 anys i els actors que proposen són brutals, no? Però, bueno, haurem d'esperar perquè aquests projectes van molt lents, però podria ser una pel·li molt, molt xula. I...
1: Com en Timothée Chalamet, no? Que té 45 però segueix fent de xaval.
0: No sé. Bueno, han dit un nom però no te'l puc dir. Ui. I seria molt xulo. Però bueno, la cançó que sona per mi és de les últims
1: projectes. No me'l pots dir aquest nom, eh?
0: No te'l puc dir.
1: Però és d'aquí? O és
0: no,
1: fora?
0: És americà. És americà. És molt conegut per una sèrie que ha fet, però bueno. I aquesta
1: que cadascú
0: pel·li... Cadascú pregui
1: les conclusions que vulgui.
0: Si llegeix el llibre, li serà fàcil de trobar. Òbviament, aposten per algú que ha fet la professió que té TikToker i Instagram. Té molts seguidors, no? Però sí que és veritat que aquesta cançó em porta a una de les pel·lis que millor m'ho vas passar escrivint-la, que és Life is Life, que és una cançó de la meva infantesa que la sentia a tot hora, i amb el Dani de la Torre vam fer una pel·li preciosa sobre com era la vida als anys 80 i està a Netflix, si algú la vol veure, i crec que té un et dona com una felicitat total, perquè crec que el Dani de la Torre, que és més conegut per La Unitat i pel·lícules i sèries com Marbella, però aquí és el seu toc emocional, i va ser preciós perquè la seva mare havia mort de càncer, i quan estava a punt de morir li va dir... A la mare li va dir, mira, m'ha arribat un guió d'Albert Espinosa, el de Polseres Vermelles, i és una història emocional d'aquestes que fa l'Albert, i la mare li diu, fes-la, i va morir el dia següent, i la va tenir que fer, amb la qual mai estaré suficientment agraït a la mare del Dani de la Torre, perquè li deia, haz algo sin tiros, haz algo sense policies, no? I la veritat que és una de les pel·lis que, quan fas una pel·li per Netflix, potser el més bonic, és que saber que durant 2 setmanes està número 1 a tots els països del món, no? Amb la qual cosa rebia mails de tants països que en tenien aquesta història sobre uns nois que agafaven un cotxe des de Barcelona i anaven a Galícia a passar l'estiu i després tornaven, que era increïble com la sentien com pròpia, no?
1: Doncs va, una miqueta de Life is Life.

0: Albert, fent una ullada als teus llibres, sèries, pel·lis, he detectat que toques la major part de vegades a la franja d'edats entre nens, entre 8-9 anys i 20, 21-22.
1: En quin sentit? Els protagonistes?
0: Els protagonistes. Ah, sí. Això té a veure, no sé, amb, per exemple, que és una època on tu, per exemple, vas estar hospitalitzat, que és una franja de l'etapa vital que sents que te la van treure d'alguna manera, que no la vas poder viure en plenitud, o què?
1: No, jo crec que perquè m'interessa molt aquest món de la gent que és més jove, no? Crec que al final Life is Life pues, explicava la meva infantesa i la de tots que hem nascut als 70, 80, que de vegades pues, bevem pel·lícules com Stand By Me i diguem, hòstia, som nosaltres, no? Però Stand By Me està situada als 50, no? Però al final te la fas teva, o el Club de los Poetas Muertos, històries, o l'Indomable Will Hunting, i a poder fer Life is Life amb protagonistes que realment visquessin aquells moments d'aventures amb les bicis, doncs em feia feliç, no? Polseres Vermelles, òbviament, he d'explicar la meva vida quan era petit i tenien que tenir l'edat que jo tenia, i Los Espavilados crec que era un conte pendent, perquè la planta de sobre que jo estava hospitalitzat estaven els nens que tenien esquizofrènia, que tenien malalties mentals, teòricament, i no paraven d'escapar-se, no? I jo vaig conèixer molts espavilados d'aquella planta que em deien, jo estic bé, no? Però quan tens 14 anys, 15, no pots decidir que no vols estar ingressat, el que decideixes els teus pares, no? I actualment, ara mateix, totes les plantes públiques de malalties mentals infantils estan plenes i la majoria de nens no haurien d'estar allà, no necessiten un tractament farmacològic. I Los Espavilados per mi era un intent de posar veu als que no tenen veu ni per decidir que no volen estar a l'hospital, no? I hi ha tants nens que després han vingut i m'han dit, després de veure Los Espavilados vaig aconseguir que els meus pares em traguessin i acceptessin que jo sóc així. Que de vegades pues, tens una forma de ser una mica diferent, però jo sempre dic que has d'estimar el teu caos, la teva diferència i el que et fa únic, no? De vegades he fet pel·lis com Eugenio, que el protagonista era un...
0: Sí, clar, hi ha algunes que
1: era un adult, no? I jo crec que tu i en 65 minuts estaven allà, tenien 30 anys, però...
0: Certa tendència, he dit, a
1: clar,
0: això.
1: Clar, hi ha una mica...
0: Si
1: hi ha
0: mires aquestes pel·lis, veus sí. Polseres, Planta Quarta,
1: sí,
0: Espavilados...
1: Sí. Sí, jo crec que sí, però bueno, jo també he intentat, les novel·les he fet Lo mejor dir es volver, que potser és la meva novel·la preferida amb aquesta, que parla d'una senyora que té 100 anys i quan arribes als 100 anys pots decidir donar el karma artificial, és a dir, si algú t'ha fet mal a la vida i la vida no li ha tornat, quan compleixen 100 anys l'estat et permet donar-li a aquesta persona el dolor. I a mi és una de les novel·les que més m'agrada perquè vaig utilitzar tots els meus somnis premonitoris que he tingut a la vida per col·locar-los allà, no? I 2-3 anys abans de la pandèmia jo vaig dir que hi hauria una pandèmia i vaig dir que el 2022 guanyaria la final argentina del Mundial ficant un doblete Messi, no?
0: I per sort ho vas dir en una entrevista prèvia.
1: Bueno, i el llibre del 2019, clar, que està escrit a la plana, no sé si 142.
0: T'ha donat les gràcies al Leo?
1: Sí. Sí, no ell personalment, però me preguntó algú del seu famós entorn, em va preguntar com veia el Mundial següent, no? I vaig intentar somiar i sí, sí, he vist, però lamentablement la predicció...
0: Vas intentar somiar, m'agrada molt. Què vol dir? Tu vas intentar, no? Va pensar
1: clar,
0: de
1: si
0: futbol...
1: Tu... No. Si tu em dius somia alguna cosa, ho puc aconseguir. Simplement m'ho has de dir i trigaré potser 2 o 3 dies... I
0: l'Euromillón, Albert Espinosa.
1: Vaig somiar el tercer número de la loteria de Nadal, una vegada.
0: Bueno.
1: El tercer, i ja no existia, no el vaig poder comprar. Però bueno, he somiat que el Mundial el guanyarà un país que no ha guanyat mai el Mundial.
0: Si no saps exactament quin.
1: No, perquè t'apareix com una pantalla i una frase, molt curiós, com si fos cine, sobre un teló i apareix, i posava això. Llavors he mirat, mira, ara acabo de robar aquí a la SER.
0: Això. A Grupo Prisa, ja has robat,
1: sí,
0: cuidado.
1: He robat això, el panini. I així miraré, però bueno, pot ser Països Baixos, Portugal, podria ser.
0: Curaçao, que també va al Mundial, eh? Ja
1: Mèxic. Jo crec que serà Portugal, eh? I també crec que seria bonic pel...
0: Pel bitxo.
1: Sí, home. Jo crec que un any guanya el Messi, un any guanya el Cristiano... Jo crec molt amb la gent bona. El Niño Martínez ara està amb el... amb el Cristiano Ronaldo, al Nassar, i em diu, és una persona tan bona, i jo m'ho creu. Si m'ho diu l'Iñigo Martínez, jo m'ho crec.
0: Si diu l'Iñigo Martínez, doncs ens ho creurem. Un Mundial que juga als Estats Units, per tant...
1: Mèxic podria ser, eh?
0: També està Mèxic, sí. I també em sembla que algun partit es jugarà a Las Vegas, és a dir, a casa del senyor Elvis Presley.

0: Runaway d'Elvis Presley sona en el llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí. Que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que en cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar just un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i... I recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època portar texans...
0: I que és molt lleig, sobretot.
1: Bueno,
0: eh?
1: Això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer... va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està viu?
1: Sí, i també Michael, també està viu.
0: Ja seran els seus protectors,
1: i Julio,
0: no?
1: I Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no de Julio, segur que vinc, mira què et dic, és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans? Cinc.
1: Sí, jo sóc el del mig. Clar. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, clar, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc,
1: no,
0: a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius,
0: i tens raó.
1: Ho sento, no. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé, t'ho prometo.
1: I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Jo tu porter, eh?
1: Sí, porter de futbol sempre.
0: Però, a més, el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors, potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia i sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit, que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos, i a part estava el meu pare, i ja vaig veure com va posar els ulls, igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit, i em va dir, com vols el monyó? I dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir en algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és l'important, que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que assumiu amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres tigres veuen jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com era el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar és el nano de Poble
1: Sec. El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu
1: i...
0: creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara
1: jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit, i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva, i recordo que el vaig trucar i li vaig dir: jo vull que el No me pides que te beses la facis tu, i em va dir: és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina, i ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie, i curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit, pues, hi havia molt rebombori, perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soc de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat els teus pares? Perquè clar, tu eres el seu fill... Aquí li han tret una cama, vull dir...
1: És complicat. Jo mai no hauràs vist cap història meva que parli dels pares com a protagonistes, ni a Polseres Vermelles eren protagonistes, perquè jo crec que és com els pares del Dylan, no? Com ho porten? Complicat. I la meva mare, pues, ho portava bastant, bastant complicat com el pare, perquè de cop canvia la teva vida, i jo pensava que eren molt grans. Quan jo vaig tenir càncer, però només tenien 46, eren joves. Però a mi em semblava com que eren molt grans i que, bueno, estaven preparats. Però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré què em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat en què la visquem nosaltres, perquè et són unes ganes de viure brutals.
0: Doncs Albert, hem arribat al final del teu llapis de memòria. Et sembla si, per tancar el cercle, acabem amb Lucas, de Luz Casal?
1: És que és la cançó perfecta. Per mi és una cançó que parla d'un nen malalt, em recorda molt al Dylan, i jo l'he dit tantes vegades a la Luz Casal que és la cançó més bonica d'amor, perquè si l'escolteu parla d'això de... en lo que te conviertes, que és un protector.
0: Albert Espinosa, ha sigut un plaer tornar a conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, i espero que converteixis això en un programa de tele aviat, amb una orquestra, i crec que la gent ho viuria amb una felicitat total.
0: Ho podem provar, l'Òscar li hagués encantat.
1: Segur.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Sent a la tècnica, Oriol Vila a la web, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora. Que tingueu molt, molt bona tarda. Us quedeu amb la Luz Casal.

0: La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana siempre está. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: Ràdio Ser, Principat d'Andorra, al costat dels negocis de casa nostra. Amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. El comerç, els negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Un autor en un minuto.
5: Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en la Argelia colonizada. Narró su infancia en el revés y el derecho. Desarrolló el absurdismo y defendió fervientemente la libertad, la justicia y la solidaridad. Llegó a París en 1940 y dos años después publicó su primera novela, El extranjero, y su primer ensayo, El mito de Sísifo, obras que le proporcionaron fama inmediata. Publicó La peste en 1947 y el ensayo El hombre rebelde en 1951, que le valió la enemistad de los teóricos del marxismo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, a los 44 años, y murió en un accidente de coche tres años después. Conducía su editor y amigo Michel Gallimard. En el coche se encontró el manuscrito del Primer Hombre, novela autobiográfica publicada póstumamente.
4: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. La Ventana, con Carles Francino.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Massana compra el telecabina pels Orriols i l'aparcament adjacent per 6,6 milions d'euros. Bona tarda, obrim el balcó.
2: Ràdio SER, Principat d'Andorra.

0: És una inversió estratègica pel poble d'Arinsal, per la parròquia i també pel país. Així ho ha assegurat la cònsul major Eva Sansa després de la sessió del Consell de Comú que ha avalat l'inici d'aquesta obra. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Arnal. Aquesta informació també ha tingut el suport per engegar, eh?
0: No ha tingut
1: el suport, millor dit, per engegar, la societat de Massana Activa, amb una aportació de diners per part de l'oposició i que, a més, han comentat que serà aquesta societat, que diuen de Massana Activa, que s'encarregarà de fer aquest futur mirador astronòmic.
0: I al balcó d'avui, dilluns 18 de maig, us explicarem també que la neteja de la parcel·la d'aigües d'Arinsal costarà 1 milió d'euros. Aquest és el pressupost que una empresa especialitzada va plantejar al Comú de la Massana després de rebre l'encàrrec per conèixer el cost aproximat que podria tenir l'operació.
1: I el cap de govern, Xavi Espot, està a les Illes Canàries per promoure la cooperació de les zones econòmiques especials i del turisme sostenible amb la comunitat insular. Escoltarem a Xavier Espot en aquest fòrum organitzat pel diari Canàries 7.
0: IFEDA ha reclamat les pèrdues a l'empresa que va instal·lar el parc solar de Grau Roig i que estarà inactiu, volem dir, ja fins l'any vinent.
1: I la renovació integral del Palau de Gel, anem cap a Canillo, costarà més de 7 milions d'euros.
0: I en esports, Carles, quina informació tenim avui?
1: Referent al Futbol Club Andorra i informació administrativa i podem dir jurídica, perquè el club tricolor esgota la via del TAT i recorrerà a la sanció de l'annex d'aquell partit del Futbol Club Andorra Albacete després de conèixer avui que apel·lació ha desestimat el recurs i a més explicarem la derrota de Vicky Jiménez en la primera ronda classificatòria que ja la deixa fora de poder accedir a Roland Garros.
0: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Us parla Arnal Sanllehí. Obrim el balcó.

0: La Massara compra el telecabina dels Orriols i l'aparcament adjacent per 6,6 milions d'euros. És una inversió estratègica pel poble, per la parròquia i pel país, ha declarat la cònsul major Eva Sansa després de la sessió del Consell de Comú, que ha avalat el crèdit extraordinari de 3 milions d'euros per finançar la meitat de l'operació. També les partides plurianuals d'1,2 milions d'euros entre el 2027 i el 2030, que la tancaran. En total, com dèiem, són 6,6 milions d'euros que faran que el Comú ampliï el seu patrimoni i que, a més, tanca un litigi entre els propietaris que fa anys que dura ja, Carles.
1: D'aquesta manera, el giny passarà a ser propietat de la corporació, igual com la parcel·la del costat que es va fer servir d'aparcament i que fins ara lloguen amb un cost de 31.000 euros anuals. Si mai hi ha disponibilitat econòmica, diu Sansa, es podria fer un aparcament soterrat i guanyar un nou equipament públic. Eva Sansa.
2: I per nosaltres és estratègic, doncs, que el pogués adquirir el Comú, vist que, bueno, és d'especial importància tant per l'estació com pel poble de l'Insal. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ara ja serà el Comú i després, doncs, en un futur, quan hi hagi pulmó econòmic, doncs, s'hi podem fer moltes coses, des d'un aparcament soterrat i ampliar les places, diguem, d'aparcament per l'estació. Inclús es podria fer, doncs, per exemple, doncs, una plaça pública a sobre, però clar, això ja serà en un futur.
1: L'operació coincideix amb el final de la recompra de les accions preferents, per tant, no afectarà els comptes a futur. La minoria d'Amseny s'ha abstingut perquè no coneixen el detall de les negociacions, però sí que avala la iniciativa. Tampoc han donat suport a l'aportació de 200.000 euros per engegar la societat La Massana Activa. Cal recordar que es va crear l'any passat, però encara no ha tingut cap activitat. Guillem Forner i Laura Bragança han demanat el motiu d'aquesta xifra i no un altre si tampoc té cap projecte previst. I Sansa els ha recordat que és la que ja estava pressupostada. Com comentàvem abans, Eva Sansa ha assegurat que serà aquesta societat qui s'encarregarà, la societat La Massana Activa, del futur mirador astronòmic.
3: Que al final, com és una entitat 100% pública, no deixa de ser com si fos un traspàs de diners purament de comú a comú. Vull dir que tampoc no té un gran abast ni molt menys. Aleshores, a partir d'aquí, bueno, quan hi hagin les pròximes reunions, doncs ja se us anirà plantejant amb què es faran servir aquests diners, i el més segur, doncs, que en un futur inclús s'hauran de fer traspàs de més diners justament pel tema del mirador astronòmic.
1: El cinquè pla rector del Parc Natural Comunal de les Valls del Coma Pedrosa, que defineix la normativa de protecció, regula els usos i les activitats que s'hi poden fer.
0: Són les 7 i 26 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Fins ben entrada la nit encara hi haurà molts núvols amb estones de pluja, però com fins ara, poca aigua esperem aquí a Andorra. No s'acumularan molts litres. De matinada els núvols aniran marxant i demà farà molt més sol que avui, sobretot al matí, al migdia i principis de la tarda és quan el sol estarà present durant més estones, amb temperatura pujant ràpidament. A Andorra la Vella, demà al matí, una mínima al voltant dels 6-7 graus, després la màxima a prop dels 20. A la tarda, amb aquesta temperatura, creixeran algunes nuvolades amb xàfecs, però de curta durada. A partir de dimecres, encara farà més sol i les temperatures continuaran pujant.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
8: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
9: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
8: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que

0: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
2: La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, l'extensió de l'Institut Cervantes i Morabanc us conviden a la conferència Intel·ligència Artificial, cuando las máquinas aprenden. A càrrec de Jordi Nin, investigador, professor i científic titular de l'Institut d'Investigació ANIA del CSIC, amb ocasió de l'entrega de premis de l'Olímpiada de Matemàtiques. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre de Formació Professional de Xovall, a Sant Julià de Lòria. Una reflexió sobre el que suposa l'aprenentatge per part de les màquines, quins són els seus límits i quins problemes ètics genera l'ús de la IA. Entrada gratuïta amb aforament limitat.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!
4: En Banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en Banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En Banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.
2: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.

0: 7 i 31 minuts, la neteja de la parcel·la d'aigües a Arinsal costaria 1 milió d'euros. Aquest és el pressupost que una empresa especialitzada ha plantejat al Comú de la Massana després de rebre l'encàrrec per conèixer el cost aproximat que tindria l'operació. Segons explica la cònsul major, aquesta valoració inclou la retirada de la runa, però també el preu dels serveis públics que van activar durant l'incendi, els quals ha xifrat entre 50.000 euros i 60.000. Diu Eva Sansa que l'objectiu és que s'elimini com més aviat millor les restes d'una estructura que dona mala imatge al poble i que, depenent de la voluntat de la propietat, però també de l'arrendador, a qui encara li resten molts anys de contracte, es podria aprofitar l'espai per fer alguna infraestructura pública.
1: De fet, des del Comú, doncs, si mai no s'hi fes res i la part d'arrendatària doncs, decidís rescindir el contracte, doncs una de les opcions que havíem posat sobre la taula doncs, seria potser doncs, tenir un espai públic que crec que no és suficientment ampli per donar realment un servei al poble de l'Insal. A partir d'aquí, això no és una decisió que hem de prendre nosaltres.
0: Diu Sansa que ja han transmès a la companyia asseguradora d'aigües d'Arinsal el pressupost, però també entén que voldran consultar-ne d'altres, per tant, no creu que l'actuació sigui immediata. Això sí, reclama una vegada que tothom hi posi bona voluntat, diu, perquè la imatge del poble no es vegi alterada. I en clau política, el Partit Socialdemòcrata carrega contra les polítiques d'inversió estrangera en immoble del govern i exigeix mesures per frenar-la. El conseller general de la formació, Pere Baró, ha presentat una pregunta oral que li formularà a la ministra d'Economia i Habitatge, Conxita Marsol, en la pròxima sessió parlamentària de control a l'executiu. Concretament, vol saber quines mesures implementarà per reduir la modalitat d'inversió, que és pràcticament l'única que es materialitza, afirma, i la que contribueix directament a precaritzar la situació de la població resident.
2: Baró ha recordat les propostes socialdemòcrates que han fet des de l'inici de la legislatura, com ara l'aprovació d'una llei específica d'habitatge, un nou programa d'avals a la compra d'immobles, el fet d'incrementar la inversió estrangera, que sigui completament a fons perdut o fins i tot que es prohibeixi fer-la en habitatge, i tot plegat, diu Baró, que són accions que l'executiu sempre s'ha negat a fer. Per tant, els estén una vegada més la mà per treballar-les conjuntament, o si no, ja avança que la indignació

0: popular continuarà creixent.
1: Jo ja m'imagino que la resposta anirà cap a l'immobilisme, però nosaltres estem obligats, doncs, no només a demanar-los, sinó a tornar a fer les nostres propostes perquè en tenim. Llavors els hi tornarem a fer les nostres propostes i si les accepten, doncs m'ha obert a treballar-ne, no? Però penso que estem en un moment molt delicat, estem en un moment en el qual el populisme polític de Demòcrates per Andorra, dels seus ministres i del seu cap de govern, ha de deixar d'una vegada per totes de funcionar. Estem en un moment on la gent es sent expulsada del seu país, llavors deixem de dir coses maques, posem-nos a treballar tots plegats.
0: Baró assegura que les mesures que el govern ha aprovat no han funcionat i que són tímides i que no anaven destinades a resoldre realment la problemàtica que pateix la societat. Sí que admet que en alguns casos les han refet, fins i tot en la línia que ells apuntaven, però que tot i així s'han quedat molt lluny d'aconseguir resultats significatius.
2: I mentrestant, Andorra promou la cooperació de les zones econòmiques especials i del turisme sostenible a les Illes Canàries. El cap de govern s'ha desplaçat a Gran Canària, on s'ha reunit amb el president de la comunitat autònoma, amb Fernando Clavijo, per tal d'exposar fórmules de cooperació que permetin enfortir les economies entre els dos territoris. La trobada ha permès conèixer l'experiència insular en àmbits com ara la diversificació econòmica, el sector audiovisual i la creació d'instruments específics, entre els quals la zona especial canària. També han comentat línies de treball compartides en matèries com el turisme sostenible, la innovació, l'ensenyament superior i les polítiques d'habitatge. Canviem de qüestió ara perquè FEDA reclama les pèrdues, volem dir, a l'empresa que va instal·lar el personal de Grau Roig, que estarà inactiu fins l'any vinent.
0: La para pública ha iniciat el desmuntatge de les plaques fotovoltaiques d'aquesta instal·lació i ha avançat que disposa de l'informe pericial que situa el seu trencament a causa del pes de la neu com l'origen de la fallada de l'estructura. Afegeix que els elements estaven dimensionats per una càrrega molt inferior a la que preveu la normativa. I així, FEDA reclamarà a la companyia que les va instal·lar els danys i les pèrdues econòmiques que han patit per la falta de producció d'energia. Ho explica el director de Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, en declaracions recollides per Ràdio i Televisió d'Andorra.
3: És una deficiència estructural d'un disseny incorrecte per part externa a FEDA, de tot el dimensionament estructural que suporten les plaques fotovoltaiques. Es va dimensionar l'estructura un 50% menys del que hauria estat necessari per la zona on aquesta va ubicada.
0: És que han començat avui, preveuen la retirada de tots els panells fotovoltaics i posteriorment hauran de comprovar quants n'hi han malmesos i quins es podrien reaprofitar quan es tornin a col·locar. Una acció que ja avisen que serà a partir de l'any vinent.
2: I la policia ha caçat infraganti dos homes durant un furt amb força en un domicili d'Andorra Vella. L'arrest es va produir aquesta matinada després que un vigilant de seguretat hagi alertat la policia quan han saltat les alarmes de l'immoble. Dues patrulles s'hi han desplaçat i han localitzat els dos individus que estaven amagats a dins de l'edifici i haurien accedit després de trencar la finestra amb una destral que van trobar allà mateix. I abans de passar a la informació esportiva, us explicarem que ha mort Toni Gamero, president de l'Associació de Transplantats. Ha estat la mateixa entitat qui ha confirmat la notícia després que patís una recaiguda de la leucèmia que patia. Transplantat Gamero des de mèdula òssia el 7 d'abril del 2020, va destinar els anys de sensibilitzar sobre la donació de mèdula òssia, òrgans i teixits. Més enllà del vessant associatiu, va representar Andorra als Jocs Mundials dels Transplantats que es van celebrar a Dresden l'estiu de l'any 2025 i va aconseguir una medalla de bronze en darts.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
2: El Futbol Club Andorra Carles esgota la via d'altat.
0: És la decisió, Arnal, sí, que ha pres el club després de la resolució coneguda avui pel comitè d'apel·lació. Segons ha pogut saber la cadena SER, l'Andorra recorrerà al Tribunal Administratiu de l'Esport les sancions a Gerard Piqué, Jaume Nogués, Ferran Vilaseca i Cristian Lanzarote. L'entitat tricolor no dona per perduda la batalla un cop ha sabut que apel·lació ha ratificat el càstig imposat pel comitè de disciplina. L'organisme federatiu considera que cap de les proves presentades són concloents ni adulteren l'acte arbitral d'Alonso N. Wolf, qui va plasmar les amenaces i els insults dels dirigents de l'Andorra. Per tant, mantenen les suspensions i les inhabilitacions a tots els membres implicats, a més del segon partit de clausura de la llotja. D'aquesta manera, l'Andorra demanarà una suspensió cautelar al TAT fins que es pronunciï, però tenen fins al 8 de juny per presentar el recurs. I canviem, passem del futbol al tennis, perquè Vicky Jiménez suma una nova derrota i queda fora de la prèvia de Roland Garros. L'andorrana ha perdut a la primera ronda de la fase classificatòria del Grand Slam de París, derrota per 3 sets, 7-6, 2-6 i 4-6 contra una rival inferior al rànquing 8, com és la russa Yelena Predictiva, número 220 al rànquing. Yelena Pridankina, que ho digui bé, Yelena Pridankina, en un partit que s'ha allargat fins a les 2 hores i 37 minuts i en què Jiménez s'ha endut la primera mànega al tiebreak, però ha cedit els dos següents sets i és evident que no passa pel seu millor moment ara, que està per sobre de les 100 posicions del rànquing 8.
5: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics. Fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: Bona nit. La Massana compra el telecabina dels Orriols i l'aparcament adjacent per 6,6 milions d'euros. És una inversió estratègica pel poble d'Aninsal, per la parròquia i pel país, ha declarat la consul major Eva Sansa després de la sessió del Consell de Comú, que ha avalat el crèdit extraordinari de 3 milions d'euros per finançar la meitat de l'operació i les partides plurianuals d'1,2 milions entre el 2027 i el 2030 que la tancaran. En total són 6,6 milions que faran que el comú ampliï el seu patrocini i que a més tanca un litigi entre els propietaris que fa anys que dura. D'aquesta manera el giny passarà a ser propietat de la corporació, igual com la parcel·la del costat que es fa servir d'aparcament i que fins ara lloguen amb un cost de 31.000 euros anuals. I si mai hi ha disponibilitat econòmica, diu Sansa, es podria fer un aparcament soterrat i guanyar, sí, un aparcament públic, un nou equipament públic.
1: I per nosaltres és estratègic, doncs, que pogués adquirir el comú, vist que, bueno, és d'especial importància tant per l'estació com pel poble d'Aninsal. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ara ja serà el comú. I després, doncs, en un futur, quan hi hagi pulmó econòmic, doncs, sí, podem fer moltes coses, des d'un aparcament soterrat i ampliar les places, diguem, d'aparcament per l'estació. Inclús es podria fer, doncs, per exemple, doncs, una plaça pública a sobre, però clar, això ja serà en un futur.
0: L'operació coincideix amb el final de la recompra de les accions preferents i, per tant, no afectarà els comptes a futur. La minoria d'Amseny s'ha abstingut perquè no coneixen el detall de les negociacions, però sí que avala la iniciativa. I no ens moguem de la parròquia de Massana perquè la neteja de la parcel·la d'aigües d'Aninsal costaria 1 milió d'euros. És el pressupost que una empresa especialitzada va plantejar al comú massanenc després de rebre l'encàrrec per conèixer el cost aproximat que tindria l'operació. Segons ha explicat la consul major, aquesta valoració inclou la retirada de tota la runa, però també el preu dels serveis públics que van activar durant l'incendi, els quals ha xifrat en uns 50.000 o 60.000 euros. Es podria aprofitar, a més, aquest espai per fer alguna infraestructura pública després d'eliminar, com més aviat millor, les restes de l'estructura. El PS carrega contra les polítiques d'inversió estrangera en immobles del govern i exigeix mesures per frenar-la. El conseller general de la formació socialdemòcrata, Pere Baró, ha presentat la pregunta oral que li formularà a la ministra d'Economia i Habitatge, Conxita Marsol, en la pròxima sessió parlamentària de control a l'executiu. Concretament, vol saber quines mesures implementaran per reduir aquesta modalitat d'inversió, que és pràcticament l'única que es materialitza, afirma, i és la que contribueix directament a precaritzar la situació de la població resident. Baró ha recordat les propostes socialdemòcrates que han fet des de l'inici de la legislatura, com ara l'aprovació d'una llei específica d'habitatge, un nou programa d'avals a la compra d'immobles, el fet d'incrementar la inversió estrangera, que sigui completament a fons perdut, o fins i tot que es prohibeixi fer-la en habitatge. I tot plegat diu que són accions que l'executiu sempre s'ha negat a fer, per tant, els estén una vegada més la mà per treballar-les conjuntament o, si no, ja avança que la indignació popular continuarà creixent.
2: Jo ja m'imagino que la resposta anirà cap a l'immobilisme, però nosaltres estem obligats, doncs, no només a demanar